0: 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones. Entre elles, 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
2: Nom:
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula:
0: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I sé tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Christelle Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermine, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermine, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo se llama? Enferma, y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada, y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado la niño cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
5: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Morir a Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
5: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.

0: Es dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
1: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
2: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
1: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
3: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
2: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
0: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
1: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
0: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
2: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
0: Ignaz Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
1: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
0: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
2: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
0: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
1: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La coloma será un

0: mort vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpellier.
1: Grobo-Copatel va morir a Montpellier l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpellier, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
2: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024 es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
3: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
0: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i, un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
0: Sobreviure, com un acte de resistència.

0: Nom:
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació:
1: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
2: Gràcies, Sabina.
3: Hola.
2: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
4: Gràcies, Meri. I Marçal.
3: Hola. Benvingut.
2: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
4: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, amb llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim mal cap, no?
2: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
4: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
3: Clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
4: Sí, sí.
2: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
4: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no, de lo que és una persona que està en situació de sense llar. No? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de, no, de que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural, és a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona, bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi ha rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
2: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostres és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
4: Clar, sí que és veritat que moltes vegades hi ha... torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo en una situació i quan ja arribo en aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció en el carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida, no? Clar. En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que no és... Tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
2: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
4: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
2: Però no és una xarxa normalitzada.
4: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
3: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
4: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
2: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no? Ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
4: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que té, que vol treballar, no? Molt, molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions, i el nostre acompanyament està molt basat en el que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del Housing First, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a Housing First. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, és a dir, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades, no? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això, perquè la pròpia persona que participa en el projecte té aquest estigma dins. Ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
3: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
4: Sí, sí.
3: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
4: Sí, i després es normalitza molt, perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Uh-huh. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes aquesta por o aquest allò que es pot
3: arribar. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
4: sí.
3: No?
4: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor d'estar amb... de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
2: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també també les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
4: La manera d'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí. Sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que... qui sóc jo, qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
2: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
4: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o d'inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, li tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com xoque, això, molt.
2: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
4: Clar,
2: de repent,
4: normativa, clar.
2: De repent que no et demanin...
4: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
3: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
4: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
3: Va.
4: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
3: Clar, és el que t'ava a dir. Quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
4: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
2: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
4: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
2: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
3: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
2: Sí, reclamem...
5: Reclamació en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
4: Jo torno quan vulgueu.
2: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és... com definiries la solidaritat?
4: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho i tenir la possibilitat de fer-ho. No és com ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
2: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
4: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar. I ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes... i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el monstre, un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial, i sobretot la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
3: No, però està bé.
1: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona, ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però aquí, en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo ho recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
3: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
1: no? Tan ricament, eh?
3: I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat. No?
1: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
3: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
1: no
3: vergonya.
1: No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
3: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
1: Gràcies.
3: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no és... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
1: D'alta baixa.
3: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
1: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
3: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
1: Ah, clar.
3: No, la podem.
1: La hem.
3: La podem té un component de llibertat.
1: Sí.
3: I hem és un imperatiu. Eh? I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una formatat
1: excés
3: hormonal. Sí. Que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no, som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre

0: eren pitjors que els beneficis. No?
1: Sí, sí, era pitjor
0: el
1: remei de la malaltia, no?
0: Que la malaltia,
1: de veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
0: Sí.
1: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
0: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins a on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, que el... Uh-huh. I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo estic
1: encantada.
0: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
1: Sí, bueno, hi ha una cosa, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
0: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, de què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has de prendre perquè és una incitació a dones o homes, per les dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
1: Ja, atien la por prèvia, diríem.
0: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
1: I cala que deixis
0: quan el deixis, aprendre'l. Allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
1: I els granets de la regla!
0: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa, i tal.
1: Sí, sí.
0: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
1: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
0: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció.

0: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
1: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Mm-hmm. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més?
0: Des del començament.
1: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. mateix sac, els sí, hi donem?
0: Sí. A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què.
1: Per compensar, diríem, la parla.
0: Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
1: Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem sí, 1,3. Sí. El del 1,3 algun dia sí. algú m'ha d'explicar.
0: Un terç entre 3 fem una criatura.
1: Exacte, dius, això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es... Calla la part bona de la menopausa. Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
0: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, xerxe la resina sí. econòmica.
1: Oui.
0: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha... Però sobretot, diguem-ne, que... Jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa. Però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
1: Sí, eh? Sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
0: Sí. La Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, sí, no sé, sí, sí, l'anglès, no sé. A l'esport, no sé quan, després ens posem maques i anem al palau. És, o sigui, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
1: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida per Montera, allò que diuen los castizos, no?
0: Total.
1: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
0: Clar.
1: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
0: per què?
1: Bo?
0: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
1: No.
0: O els viuré com amb una edat de la renovació, no? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
1: Sí, sí, ho vaig estar llegint
0: això,
1: en el teu llibre.
0: Un diccionari àrab,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
0: I del que ens pot ensenyar.
1: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40, allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida
0: no
1: per
0: dona
1: fer
0: la
1: tot
0: vida,
1: això.
0: No.
1: Bueno,
0: no.
1: Si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Sí. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
0: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? I, de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
1: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
0: Jo, el juliol, en faig 80.
1: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
0: Sí, jo crec
1: més.
0: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall... Som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
1: Sí, cal que surtin més, però, eh?
0: Sí, n'hi ha moltes, eh?
1: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
0: Sí.
1: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
0: Ells han ocupat sempre tot.
1: Sempre.
0: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, li diem, una bellesa 8.0, no?
1: Ah, molt bé!
0: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem inventant, reinventant. No? Reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
1: No, no, no, sense regles.
0: Com hem de ser, no?
1: Sense
0: doncs
1: regles.
0: Com vulguem, no?
1: Sí, hi ha mil, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, uh-huh. i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
0: Sí, sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
1: Sí.
0: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
1: Sí, a mi em va coincidir.
0: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens o no tens parella, estàs de la parella fins aquí o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
1: sí.
0: Tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
1: Clar, és una...
0: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones. O sigui, perquè això és lo fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de sobte la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de sobte ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
1: Ai,
0: no?
1: No? Sí, sí.
0: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
1: Clar.
0: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara tornava a preguntar.
0: Sí.
1: No, no, digues.
0: No, no, digues.
1: La revista mèdica de l'ANSE va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és
0: sí,
1: això.
0: Sí. Sí, sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui... Aquest és un dossier que té de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després de que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa. Uh-huh. I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen que d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades,
0: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot uh-huh. aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.
0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que,
0: clar, tant.
1: L'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
1: A la tercera
0: a la vellesa. No? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya, grup...
0: A un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí, deia las mujeres juntas se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre
0: l'associació
1: nosaltres.
0: L'associació de veïnes del
1: sí,
0: barri.
1: Sí, l'associació de dones, m'és igual, el gimnàs, el sí, club sí, de lectura, sí, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats.
1: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No?
0: Sí.
1: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Ha passat a la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries, i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enríquez.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enríquez? La Marina Enríquez és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de... alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser altres preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol cosa.
2: Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil·la, a gust i això que hem dit, no?
1: Top Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy. Top Manta és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta.
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Que ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh,
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, la protagonista ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba ja en aquest poble el seu
1: racó,
2: la seva manteta, el seu jerseiet de llana, I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs,
1: segur que diu, són... En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix. Venga. Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
2: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí, molt, molt, és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de... a l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és veritat. Saps?
2: També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que està... jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Venga,
2: després ens anem a les
1: Com si ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol, estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fica en aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables, somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses Històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
1: O sigui, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, igual a la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual a la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí, segur,
2: però, però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquesta és d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys
1: 30... És preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta, si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no té res.
1: Té
2: Grècia. I llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i no,
1: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: principi.
2: Bueno,
1: està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és el Gerald Darrell, que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que són divertidíssims.
1: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Marina, queden dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però Les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria
1: el
2: aquest
1: podcast,
2: estil.
1: A més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que aquesta
1: fantàstica,
2: tothom la coneix.
1: És que m'es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica, sí. Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? ¿Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, Les xiques Gilmore, si no les heu vist, Els Darrell, Totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, Cozy, hem tingut Cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 4 de la matinada.

0: És una llàstima trepitjar aquesta obra mestra de la música, però us haig de donar la benvinguda a tots, a totes, a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels darrers programes, doncs tants bé, també ens trobareu a la selecció del nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. La setmana passada, si us recordeu, i si no, doncs ja us ho recordo jo, vam parlar de memòria històrica amb la historiadora Caral Soler. I a l'entradeta que sempre faig, aquesta que em permeto, doncs, recrear-me una miqueta, comentava que, doncs, que em posava seriós perquè creia que no es podia fer broma de tot, com a mínim aparentment. La conversa d'avui, ja us aviso, que anirà per un altre caminet. El cap de setmana passat, fa uns pocs dies, vaig tenir l'oportunitat d'assistir a un espectacle de stand-up comedy. Vaja, els monòlegs de tota la vida, aquesta maleïda tendència que tenim a fer servir l'anglès per tot. Oh my God. Un espectacle titulat Buenrollistes. Sota l'aparença d'un show d'un personatge que puja a l'escenari i fa riure al públic, però s'hi amaga una altra cosa. 90 minuts de riure, sí, sense concessions, amb molt poc espai per la recuperació, i creieu-me que ho dic amb tota la mal cor, perquè surts d'allà amb la mandíbula desencaixada directament. Però un riure que a poc et va traslladant cap al camp de la reflexió més personal, de la reflexió fins i tot més filosòfica. Víctor Parrado puja a l'escenari del Teatre Goya, per enfrontar-se a les seves pors, a les seves inseguretats, a les seves virtuts, als seus defectes. Compte, les seves i, en el fons, les de tots plegats. Perquè juga a un joc molt hàbil, i és posar-se tot el públic de cara al mirall, el mirall interior que tots, més o menys inconscientment, tots plegats alguna vegada no volem mirar. Rius molt, sí, però també penses molt. I també us asseguro que surts del teatre amb les endorfines pels aires, però amb la necessitat de compartir amb qui t'acompanya les reflexions que, doncs, que el Víctor va desgranant al llarg de l'espectacle, i sobretot amb en el colofó final, 2 minuts finals, que no, evidentment, no desvetllaré, però que valen molt la pena. Víctor Parrado, bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda. O sigui, quina presentació més maca, no?
0: Bueno, si t'ha agradat, ho celebro que t'hagi agradat.
1: Sí, moltíssim.
0: És de buen rollo, també.
1: És de buen rollo. A més, es nota, eh? Es nota quan és de buen rollo i quan és un poco postizo, i no, és de buen rollo.
0: No, aquesta surt del cor, un moment. Sí. És un moment així d'expansió i tal. Buenrollistes, és un espectacle que fa pensar.
1: Bueno, la veritat és que el feedback que vaig rebent és una mica aquest, no? De que la gent surt amb bon rotllo, però que, bueno, es porten cosetes, no? I cadascú, com tu bé comentaves, jo crec que es fa una mica de mirall, per mi i el primer, i la gent, doncs, bueno, pues, potser jo, oye, me he llevado esto, me he llevado aquello, o m'ha remogut allò o allò altre, no? I crec que és maco, no?, també poder dir alguna cosa a través de l'humor.
0: Perquè si tu et guies només pel títol, bon rotllistes, doncs penses, pues jo què sé, ara què m'explicarà, no? Però quan t'hi introdueixes, veus que les coses van per un altre camí. De fet, tu mateix en l'espectacle vas dient que analitzaràs o tractaràs tres, diguéssim, com tres pilars, no? Uh-huh. Quins són aquests tres pilars?
1: Bueno, jo jugo una mica a compartir tres missatges i a partir d'aquí, doncs, com que m'agrada construir l'humor, no?, al voltant d'aquests missatges, no? El primer d'ell té a veure una mica amb aquesta cosa que estem ara vivint tots. Jo el primer, que ja avui és el dia perfecte per explicar-ho, que és la velocitat, el cortisol, el no arribo, l'estrès, no?
0: Va, explica l'anècdota.
1: Vale, ja. Lo puedo explicar, no?
0: Ara sí, ara que ja has arribat, ara ja, vull dir, ja tens el cotxe aparcat, ja estàs aquí assegut, ara ja ho pots explicar.
1: Bueno, pues lo típic.
0: Que és una tonteria, però posa de manifest això que diem, no? De que anem amb presses a tot arreu.
1: Bueno, és el típic dia que tu penses, bueno, anirem calma, arribaré allà a Rubí, trobaré aparcament, faré un cafetonet abans. Claro que sí, guapi, perquè el tècnic de l'aire condicionat, que com sempre se te fastidia quan llega el verano, doncs ha decidit venir al migdia, no? I dius, bueno, esto será rápido, no es ràpid, i quan te n'adones dius, nen, que tinc mitja hora per arribar a Rubí, mitja hora, que aquestes hores és com moneda a l'aire i suerte. Arribes aquí i dius, bueno, aparcaré ràpid. Bueno, és que per aparcar hay que bajar una aplicació, que no sé què, hay que registrar-se. I dic, en sèrio? Entonces, claro, ara m'està bajando el cortisol, perquè digo, per ser lunes no està mal.
0: Ara, sí, ara arriba el moment de... arriba el moment de relax, eh?
1: Sisplau.
0: Aquí a la gent normal fem conversa tranquil·la, fem conversa reposada. Jo crec que val la pena fer una aturada, no? És cert, anem accelerats per la vida.
1: Moltíssim. I jo el primer, hi ha dies que dic, ja estem a divendres? Què ha passat aquesta setmana? No? La setmana passada va ser un exemple d'entre Sant Jordi, tal, la ràdio, les promos, no sé què, el teatre, Badalona... Uau, costa. Aquest matí, abans de que vingués el famós tècnic, t'ho juro, estava mirant retiros, saps allò que parlo
0: sí.
1: Espectacle? Doncs retiros de meditació i tal de cap de setmana. Per agafar...
0: Et funcionen o no, tu?
1: És que he anat un cop, vaig anar un... Era més, només de ioga, prou bé, però busco algú més. Busco trobar un espai de dir, ei, fora mòbils, fora connexió, relax, trobar una mica aquest moment de pausa, que potser per la meva feina o pel dia a dia que estem tots ara, a mi em costa, eh? No pensis que em costa trobar... Normalment és els diumenges. Però, clar, el diumenge final és un dia i no, sopar a casa de no sé què, i dinar a casa de les pares, no sé què, i dius, hòstia, costa.
0: És com terapèutic per tu pujar a l'escenari i explicar el que expliques? Perquè, clar, al final, és a dir, m'imagino que tu tens un, diguéssim, un esquema d'espectacle, d'un guió, però, clar, això no vol dir que sempre sigui el mateix espectacle, és a dir, al final... en funció del tipus de públic que tinguis, en funció de com estiguis tu anímicament aquell dia, l'espectacle canvia.
1: I físicament,
0: sí, evidentment.
1: Sí, totalment, sí. Jo crec que la gent que ens pugem a l'escenari, per això no volem baixar, perquè és un espai on sembla que, bueno, no? El dolor te duela menos, no? Els problemes siguin nosaltres i es relativitza una mica tot més. Allò d'allà dalt gaudeixo molt. És veritat que hi ha moments que, com tot, no? L'altre dia va ser un exemple, una llum que entra tard, canvien l'escenografia d'abans, doncs jo m'haig d'adaptar als moviments. Tot són xurrades que la gent no nota, però a tu et trego una mica de la teva zona de confort, que ja va bé per una banda, però també el que vols és, de tant en tant, és entrar a una zona de confort.
0: Sí. Home, perquè ens trobem bé a les zones de confort, home, també.
1: I perquè estem constantment...
0: És necessari sortir, també ho hem de dir, sí. Hem de dir-ho tot, però les zones de confort sí està molt bé.
1: Sí, i jo crec que és com el vaixell que arriba a port, no? I diu, oye, vale, portem allà, no? Zozobrando constantemente, para una mica, tranquil·litat, baixa el ritme... I a mi l'escenari em dona molt aquest punt. És veritat que hi ha moments que, pues, tu dius, el públic no, jo què sé, està contemplatiu, bueno, pues, ho acceptes i toca jugar. Aquell dia tens un mal de panxa, busca minimitzar-ho com puguis, i potser no donaràs un 8 o un 9, donaràs un 6 i mig 7, però bueno, és que és el teu màxim aquell dia.
0: No pots aspirar més.
1: No, jo crec que un es coneix, no? Arriba un moment, a mi em passa, m'aixeco el dissabte i ja sé com estaré. O sigui, ja ho veig, com he descansat, com he aixecat la veu... Jo venia d'actuar el dia abans a Badalona, al Teatre Círcul, i dic, bueno, avui toca agafar força, recuperar, perquè sabia que potser hi hauria menys gent sent aquest cap de setmana molt raro. Per tant, més energia, no? Més ritme, més picadet al show, com que t'ho demana, no? Uh-huh. I això és una energia que és tela, és molt
0: bèstia.
1: Clar,
0: perquè segurament l'espectador tendeix a pensar que això ja ho teniu molt per la mà, no? Pujar a l'escenari i ho feu com... Ara, si em permets, la frivolitat, com si, una mica com si fossis un funcionari, eh? Que tu vas allà, fots la teva xapa i cap allà, no? I cap a casa, o cap al camerino. Però, clar, això no va així. És a dir, la despesa energètica, física i emocional de pujar dalt de l'escenari... Això és difícil de quantificar amb, no sé, digue-li calories, watts d'energia, no ho sé. Bueno, però existeix.
1: No, absolutament. És més, jo et podria dir que si tu, jo què sé, t'agrada fer crossfit, doncs és com si et fotessis dos classes de crossfit. I el dia següent tens el cap com un timbal, la veu tocada...
0: Evidentment.
1: I a nivell d'energia, molt cansat, perquè bueno, tu ja ho vas veure, a mi m'agrada molt la gent i surto abans a saludar, surto després a saludar.
0: Això és una cosa que s'agraeix moltíssim. El fet que, perquè jo, ara ho explico així a l'audiència, eh? jo vaig entrar al teatre i a mi em van assignar doncs, unes dues butaques, no? Llavors, quina va ser la meva sorpresa? Que quan

0: més, Víctor?
1: Per l'accident aquest que vaig comentar, que em vaig
0: trencar... Sí, bueno, explica-ho, això, va. Que això és molt interessant.
1: Bueno, jo era comercial. A mi m'agrada molt la gent, però tampoc em feia molt feliç ser comercial, perquè m'agrada el punt, no, de tracte, però el que era la venda en si, bueno, pues vale, pues bien.
0: Però
1: no?
0: Tu devies ser d'aquests comercials que devia vendre, o sigui, devia vendre-ho tot, o no?
1: Bueno,
0: ho dic per una mica per bé, ho dic quan et veus allà dalt de la, quan et veig allà dalt de l'escenari i ara aquí més jo més en proximitat, penso, és que el Víctor, si m'hagués hagut de vendre, jo què sé.
1: Bueno, jo era honest, i això és dels meus pares. Jo era molt honest, i jo crec que quan un és honest ven més, perquè al final el que vols és, no?, un tracte molt a llarg termini, i jo sí, això sempre ho he pensat. Venia més per empatia que per tècnica, sempre ho dic, no? Hòstia, al final un tio que et ve allà amb bon rotllo i tal, pues, hòstia, pues, ja que vienes a escuchar-me, no? Pues,
0: almenys... Eres bon rotllista, ja.
1: Absolutament. Bueno, jo sempre, a mi m'agrada molt. És que no entenc, no ser-ho. Vull dir, puc entendre no tenir un bon dia, puc entendre no... No? Tenir una mala resposta, perquè tots són persones, però, hòstia, per costum estar sempre de mal rotllo, cabrejat... No entenc.
0: Però hi ha molta gent, així, pel món. Hi ha gent molt amargada. I que amarga molt, que és pitjor encara, perquè tu pots viure amargat tu en la teva bombolleta i ja està. Però, clar, quan la bombolla peta i comences a amargar la resta, ostres, això ja... Aquesta ja és una altra història.
1: Jo sento molta compassió, eh? Per la gent que està tot
0: bueno,
1: el dia...
0: Sí, clar.
1: Vull dir, perquè al final hi ha un drama allà darrere que no sé, però és veritat que dius, bueno, una cosa simpatia, tu saps que jo me com aquí i tu mal rotllo, vull dir, clar. Escolta'm, no? Mig, no? Però mira, de fet, en aquest canvi que estàvem comentant, que jo era comercial, que em vaig trencar el genoll, vaig estar 8 mesos allà de baixa, jo estava a la clínica Quirón i era per un tema de supervivència, estava tan avorrit cada dia d'estar allà 4 hores i ja amb el genoll cap amunt, cap avall, que em dedicava a fer el que fas sempre, broma con uno, broma con otro, tu qui ets, hòstia... I bé, venien futbolistes, perquè allà és quan superen del genoll i els futbolistes que em deien, però tu on jugues? Diu, no, si jo no jugo...
0: Jo estic aquí per accident.
1: Jo pagava per jugar, era una lliga d'empreses d'aquestes. I ahir va ser una mica el canvi, perquè jo vaig veure que era... Sí, em vaig sentir útil, crec, per primer cop, que era fent riure la gent o intentar fer que aquella estància fos una mica més agradable.
0: I fent una cosa que t'agradava i que et motivava i que t'omplia.
1: I que em sortia, perquè a mi em neix.
0: Clar.
1: Saps? Vull dir que no em costa connectar amb la gent perquè com que no sé, i m'agrada. I altres coses que no se'n donen bé, doncs això jo crec que sí que se'n donen bé.
0: Parlàvem d'aquest primer pilar, no? De que anem accelerats per la vida. I segon pilar, o segona idea, o segona reflexió de l'espectacle.
1: Sí, la primera idea té a veure amb aquest punt d'estrès i com acceptar per surfejar una mica les onades, no? El segon pilar té a veure molt amb fer-nos responsables una mica de nosaltres mateixos, de les decisions que prenem, que a vegades sempre mirem cap enfora i...
0: És que és molt fàcil mirar cap enfora i fotre-li la culpa al que tens al costat.
1: O a la parella, o als fills, o als pares, o a la...
0: Això ho veus molt amb les generacions joves, molt joves, a les generacions que estan a cavall entre l'adolescència actual, eh? Entre l'adolescència i la... Anava a dir la maduresa, però és que la diferència entre adolescent i maduresa és un període molt llarg. Però anem a dir així, com l'adolescència i la postadolescència, no? Hi ha una certa tendència a culpar de tot a tothom i no mirar-te mai al mirall.
1: Sí, jo, sincerament, no sé si és un tema més d'edat o no, perquè també m'ho trobo amb la gent de la meva generació, i perquè crec que quan estàs molt esgotat i estàs molt patat i vas molt cremat, doncs el normal és que miris fora. Però jo crec que no és allà on s'ha de mirar. Al final no hi ha creixement. A mi, a vegades, jo què sé, amb la meva parella tenim una enganxada, o amb un col·lega no sé què, o amb la meva... Perquè, hòstia, són persones. I després, jo quan vaig una mica al moment aquell, dic, bueno, aquí què ha passat, no? Què és el que m'ha molestat realment, no? I jo aquí on puc millorar? Perquè és que, si no hi ha evolució, es repeteix el patró. Jo crec que és interessant fer una mirada...
0: Crítica
1: i autocrítica, i començar per un, i després ja dius, bueno, escolta'm, que estem tots aprenent, no?, al final.
0: Però això requereix, a més d'una maduresa i d'una... i de tenir el cap moblat, com si diguéssim, que molta gent no és capaç de fer encara.
1: Bueno, jo crec que t'arriba en algun moment, eh? Potser hi ha gent que, escolta, vive, muere i fora, i no? Com Homer Simpson allà al plano i ja
0: està. Exacte, sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent que jo crec que ja té un cert despertar de consciència i sempre és arrel d'alguna cosa. Hi ha gent que diu, m'ha passat no sé què, pum, hostión de la vida. M'ha passat no sé què, pum, és que el meu pare, ma mare...

0: que les hòsties de la vida, normalment, els que hem passat per algun procés d'aquest estil, no? Que tothom en passa, de processos, però crec que la diferència abismal és entendre aquests processos o fer la lectura d'aquests processos en funció de, diguéssim, que no són fruit de l'atzar, o que poden no ser fruit de l'atzar, sinó que, no diré que passen per alguna cosa, però sí que passen, i si passen, és perquè facis algun tipus d'aprenentatge.
1: Jo hi crec 100%. Vull dir, a mi m'ha passat doncs, això des de que va morir el meu pare, o que va ser per mi el més bèstia que he viscut. Abans, doncs, el tema de l'accident, cada cop i volta, no? Bum, hòstia, fots allà 8 mesos. Jo el primer que penso és... Evidentment, transito per la ràbia, transito per la ira, transito també per el moment aquest de dir, en sèrio, tio, ara...
0: Fas tots aquests processos de dol i de, sí. i de dolor, no?
1: Almenys observo i sé que haig de passar en algun moment o altre. I si no estic passant, dic, què passa aquí, no? Però després sempre m'agrada pensar que hi ha una oportunitat darrere de tot això, inclús de la més xungo, i dius, ei, potser en aquest moment ho veus, però després dius... Potser havia d'haver, no? Tenia d'haver passat per ahir per a algo, no? I amb el temps es veu. Jo crec que aquesta mirada crec que és molt sana.
0: Sí, perquè al final no és una mirada... No és res gratuït, sinó que té una, diguéssim, té un retorn, no? És a dir, té un espai en el qual tu creixes personalment, emocionalment, de consciència, no? No vaig a dir de fer-te millor persona, però sí de ser una persona més conscient.
1: Sí, bueno, mira, avui mateix llegia que l'Aitana Bonmatí ho estava explicant, que la lesió l'ha vingut ara en un moment que ella pensava que no, que havia sigut molt fortuït, però no, que ella, aquesta lesió li ha vingut en un moment que necessitava parar. I, bueno, potser en aquell moment ara ja pares i reflexiones i t'ajuda a créixer i a millorar com a persona. És que jo crec que aquesta és la frase, intentar ser millors persones, perquè si no... no entenc el sentit d'estar aquí.
0: No en té cap mena, no? cap mena de sentit.
1: Si no és com molt fortuit, és una moneda a l'aire sempre, no? Bueno, que suerte, mala suerte, buena suerte. Bueno, no ho sé, potser hem de mirar més enllà, no? De mala suerte.
0: I que consti que estem entrant en un terreny una mica perillós. Estem entrant en un terreny coelístico, Perquè Pablo Coelho, el sempre estimat i mai prou valorat Pablo Coelho, també apareix en el teu espectacle.
1: Sí. Sí, perquè també hi ha...
0: Disfressat de bonrotllista.
1: Sí.
0: I dels seus acòlits, evidentment.
1: Sí, sí, perquè ja també crec que ens hem anat a l'altre extrem, no? Vull dir que hi ha aquest punt mig, que crec que és sa i podem comentar-ho, però també hi ha aquest punt de positivisme tòxic que no hi crec. Perquè també...
0: Jo els anomeno d'una determinada manera, que són els xiu-xiu.
1: Què vol dir xiu-xiu?
0: Els xiu-xiu. Bueno, perquè van fent xiu-xiu, saps? És com molt natural, és molt xiu-xiu. I llavors, a partir d'aquest xiu-xiu, és com uns ocellets, saps? I és tot molt natural, molt espiritual, però que a vegades quan ho baixes a la realitat, ostres... Hi ha molt de fum allà,
1: Hi ha molt de fum. De fet, a les xarxes socials és brutal la de fum, les fumarades que veus, de dir, home, no pot ser que la vida sempre sigui tan meravellosa. Però, bueno, és un autoengany, no? Cadascú, si vol viure amb allò, doncs perfecte, jo no hi crec.
0: Si crees, puedes.
1: Si crees, puedes. Si lo crees, creas. Si lo creas, crees. Vull dir, són frases d'aquesta que dius, pues no sé, potser
0: eres,
1: no.
0: Eres, com era aquella, ets amo del teu destí.
1: Sí.
0: Dir, podríem fer un recull de frases d'aquestes que fan molt de mal, perquè, a més, clar, algú que no tingui els mobles ben posadets, clar, no, es pot aferrar això i pot acabar fent barbaritats.
1: Sí.
0: Amb la seva vida.
1: Bueno, existeix l'ego espiritual, no? I arriba un moment que hi ha gent que s'ho pot arribar a creure, aquest punt de, no, jo soy tal, jo soy mentor, jo soy professor de no sé què. Bueno, va, escolta'm, que sí.
0: Bueno, t'has deixat aquí una paraula màgica, que és coach.
1: Bueno, coach. Lo de coach ha fet molt de mal,
0: Molt.
1: Molt bèstia. Tu m'és coach ara d'algú, Jo soc coach. Bueno, pues vale, coach de què?
0: Però pot ser coach de qualsevol cosa.
1: Hi ha una altra paraula, Ala, que també estaria a la part, que és creador de contenido. Vull dir, entre
0: creador
1: les dos...
0: de contenidos, exacte. I si ja ets coach de creador de contenidos, ja segurament la cosa es desmadra.
1: T'has passat el joc,
0: dic. Vull dir, exacte, ja et donen un bonus track.
1: Bonus track.
0: Directament.
1: Jo crec que és veritat que, fixa't, com estem tan estressats, anem tan de bòlit, estem en aquest punt de surfeamos com... potser és un dels motius que fa que la gent, pues, bueno, pues, se reubique o com buenamente pueda en aquest món artificial de jo me creo un avatar, jo me creo un alter ego i jo m'ho crec.
0: I això no és nou, perquè de fet els que ja tenim una certa edat i vam veure els inicis d'internet, evidentment, abans no hi havia internet. Abans anaves amb els plànols de carreteres i tal. L'altre dia parlant amb una amiga em deia, jo a casa encara... L'altre dia vaig anar d'excursió, no me'n recordo on deia, i quan vaig arribar a casa per seguir el recorregut que vaig fer, vaig treure el mapa alpina. Dic, home, el mapa alpina, que tots n'havíem tingut, els que sortíem a la muntanya, mapa alpina era pues, com la guia Michelin de les carreteres. Tota aquesta exposició a internet, tota aquesta dependència, clar, això també fa molt de mal.
1: Sí, i sobretot jo crec que les noves generacions, no? Perquè al final no han viscut l'altre, no? Ja creixen amb... O sigui, és com que ho tenen supernormalitzat, que, escolta'm, no? El 1,5, el scroll, los reels, los views, no sé què, i dius, espera, para.
0: No saben que era trucar al fix.
1: No, ni a baix.
0: Ni parlar amb el pare o la mare del teu amic. I de bé, o sigui, el pare sabia, evidentment, o la mare sabia a qui trucava el seu fill o la seva filla. Trucar al timbre de baix, com bé deia, sí.
1: Bueno, és un temazo, Ara, a dia d'avui, ser pare o mare, amb la que està caient, tela,
0: Sí, ja t'ho dic jo.
1: Tu ets pare.
0: Jo sóc tripare.
1: Tripare.
0: Pare i pare. I pare. I para.
1: No hi ha més preguntes, senyoria. Exacte. No hi ha més preguntes. Clar, imagino que deu ser un repte perquè al final...
0: Només et diré tres xifres.
1: Vinga.
0: 19, 16, 13.
1: Wow.
0: Passem a la música.
1: Sí, sisplau.

0: Si abans m'havia costat tallar el gran Frank Sinatra, ara tallar els Beatles també em sap molt de greu, però és que si no... De moment has triat dos clàssics de la música. El tercer me'l reservo, perquè també és un clàssic.
1: Em faig gran, te n'adones o no?
0: Sí, clar, evidentment. Tots ens fem grans. Però no ens fem grans, adquirim experiència. Sí. Bueno, dir-ho així.
1: Són cançons que tenen històries,
0: quina,
1: no?
0: Quina càrrega té per tu aquestes cançons?
1: Molt gran, molt gran. Sí, perquè està molt connectada al meu pare, aquestes dues, sobretot aquesta, de la Let It Be, i és una cançó que jo... Bueno, el meu pare va morir d'Alzheimer i jo vaig aprendre a tocar cançons dels Beatles.
0: Guitarra?
1: Amb ukelele.
0: Ostres, amb ukelele.
1: Sí, perquè tenia aquesta vibra com...
0: Sí,
1: no?
0: Més...
1: Com més alegre i
0: sí,
1: tal.
0: Sí, sí.
1: I ell, bueno, em reconeixia, no?, arrel d'aquesta cançó, bueno, i d'altres. I jo quan hi anava a residència i li tocaven bé, i tot, bueno, tota la gent que hi era per allà, doncs ella es connectava i com que em reconeixia, saps?
0: Sí. Diuen que la música als malalts d'Alzheimer els dona aquest moment de mitjana lucidesa, no? Que han perdut, i que això els connecta molt amb una realitat de la qual ja no en són amos. Mm.
1: Sí, jo almenys no sé si volia creure això o no, però realment la sensació que tenia era aquesta, no? I bueno, és una cançó pues, que ja, com la de My Way, que el meu pare era molt de Frank Sinatra i dels Beatles, i són cançons que bueno, tenen missatges, i que a més és curiós perquè en el moment... No,
0: que... Són cançons que no han envellit.
1: I, bueno, és que... Perdoneu per la gent que li agrada, però és que això és música. Directament, això és la música. Vull dir, són cançons que passen anys i passaran 100 anys i 200 i... No és que sigui clàssica, no, és que és la música, no? Per mi, en mayúscula, no esta cosa d'ara que, bueno, pues que sí, però que no.
0: Com aquest que té nom de poeta del segle d'or espanyol.
1: Sí. M'agrada això,
0: surt surt a l'espectacle i el Víctor fa... Exacte. Per posar una mica el públic en solfa, doncs fa referència al poeta del segle d'or espanyol. En fi.
1: Bueno, però és que no passa res, que cadascú... Ja no és, bueno, és una generació, no? Però
0: em va sorprendre perquè l'espectacle, que és un espectacle... Bueno, anava a dir, és intergeneracional, evidentment. Passa que la majoria de gent que hi havia ja era d'una franja d'edat, no? Però era curiós perquè hi havia xavals joves. Hi havia gent de la... Hi havia menys 18.
1: Sí.
0: Alguns.
1: Sí.
0: Perquè, i no ho dic perquè jo ho he ensumat, sinó perquè hi ha un moment en l'espectacle que el Víctor ho pregunta, no? I es van aixecar unes quantes mans de... Pues, xavals que en tenien 14, 15, 17, no? I reien.
1: Sí. Bueno, és un guinyo també per ells, no? Perquè jo entenc que per un tema generacional i de contingut i de missatge, potser hi ha coses que li poden pues, no, encara no arribar o no agradar. I em sorprèn molt, tio. Jo quan surto, no et diré tots, evidentment, però ja... Es queden molts d'aquests adolescents. Tio, m'ha agradat molt, tal. Bro, bro, m'ha agradat molt. I... També hi ha gent que, escolta'm, que és... No sé com dir-te, que no cal tenir 55 anys per començar a ser reflexiu. Vull dir que hi ha gent que té...
0: Ah, no, evidentment. No? Sí, sí. Encara no està tot perdut, encara.
1: Per això dic no que hi ha esperança. Jo quan ho veig així dic, ai, que bé, potser hi ha esperança. No? Sí que supercontent que vingui gent jove, la veritat.
0: No, jo quan estava allà a l'espectacle sí que vaig pensar, sobretot quan van aixecar les mans els més joves, no? I vaig pensar, bueno, podries portar els teus fills i fer aquest experiment de, ostres...
1: Què passa, no?
0: A veure què passa. I tals...
1: Ho fa la gent, eh?
0: Per això. És a dir, perquè jo estaria, evidentment, jo estaria atent, jo els estaria mirant de cua d'ull, mirant a veure la reacció, si allò els hi fa gràcia o no els hi fa gràcia, que estic segur que els hi faria gràcia, eh? Però és molt, vull dir, és molt divertit. Vull dir, crec que és un experiment molt divertit.
1: Bueno, a mi m'ha arribat a passar també el contrari, que em diuen, portarem els meus pares. No? I clar, els pares de, no? Ja són gent de 70, 75, 80 anys i et trobes tres generacions tan bèsties, no? Los 20, los 40, los 70... I dic, que heavy perquè fer humor per aquesta cosa tan generosa, no? D'aquesta mira tan ampla, no és fàcil. I veig que tothom s'emporta alguna cosa, més menys, no? I, hòstia, em fa feliç, t'ho juro.
0: Clar, però això, les intergeneracionalitats són molt divertides. Jo aquest estiu vaig anar a un concert, vaig a fer un revival, vaig anar a veure els Lacs en Busto, vale? En la formació original, amb el Pemi, després del seu periple per Àfrica i tal, no? I jo estava assegut allà i de cop i volta, bueno, arribo i veig que al meu costat hi han assegudes unes xavaletes d'entre 14 i 16 anys. I vaig pensar...
1: S'han perdut.
0: A, s'han perdut. B, les han obligat a venir els pares perquè no tenien cangurs i no s'atrevien a deixar-les a casa, no? Comença el concert... i se sabien més cançons que jo. Literal. Mira, bro. Literal bro. Val? I vaig pensar, ostres, això és un exemple d'intergeneracionalitat, no? És a dir, segurament els pares d'aquestes noies escoltaven Lacs en Busto, d'alguna manera o altra els han traslladat aquesta, diguéssim, aquesta cultura, anem a dir-ho així, sí. I ara coincideixen aquí amb els pares, que estaven, evidentment, una mica més enllà.
1: Bueno, però ens sorprèn, però si te mires, no?, una mica enrere, dius, bueno, jo a casa escoltava els Beatles, Elvis, James Brown, Aretha Franklin, vull dir que tampoc per un tema d'edat em tocava a priori, no?
0: No, clar. I
1: és una meravella el poder recollir tot aquest... no, aquest llegat, aquest legado, no, de musical, perquè jo crec que és molt maco. Ara, clar, estem parlant de los...
0: Ja.
1: O Freddie Mercury o tal, que dius, ara, tio, és que, clar, és que estem... O ara Michael Jackson, no?, que està en la pel·lícula i tal i qual.
0: Bueno, perquè al final, quan apareix una pel·lícula sobre un actor, o sobre un músic, o sobre una banda ja, diguéssim, antiga, clar, hi ha un ressorgiment, no?, de tot això.
1: Que també et dic una cosa, eh? Jo sóc molt fan de Michael Jackson. Jo portava mitjons blancs fins a...
0: No entraves a les discoteques, Víctor? No,
1: doncs, jo, fins a primer de carrera, jo anava a mitjons blancs per Michael Jackson.
0: Sí.
1: Que més cutre que això no hi ha nada, eh? Ja ho feia jo. Però...
0: Bueno, ara hi ha una cosa més cutre. És a dir, ara hi ha una cosa més cutre. O sigui, amb la visió de la nostra generació, dels que ja tenim més de 40 anys,
1: sí.
0: Hi ha una cosa més cutre... que ara és super de moda, que a la nostra època, insisteixo, hauria servit perquè t'inflessin a hòsties. I és sortir al carrer amb mitjons blancs i unes xancles. Ara això és mainstream. A la nostra època, o sigui, ni el DNI s'hauria salvat.
1: Bueno, això ho fan els futbolistes, no?
0: Això ho fan els futbolistes. Clar, això s'ha traslladat molt al món de l'esport i parlo amb coneixement de causa perquè...
1: Els fills.
0: Perquè tinc una filla que juga a futbol i llavors es va, el dia de partit, s'entra al vestuari amb mitjons blancs i mitjons blancs i sandàlia i xancletes d'aquestes.
1: És una guiri de 17 anys, no? És
0: correcte. Vale? O sigui, i clar, això, bueno, doncs això té unes conseqüències. O sigui, sobretot pels que, insisteixo, pels que tenim més de 40, que penses...
1: Ànims.
0: No puc. No, o sigui, amb això no puc. No, és que no vaig a mirar. Vaig a mirar cap al cel.
1: Sempre. O allà amb les ulleres, no?, de sol.
0: Sí.
1: Directament.
0: O sigui que... Bueno, dos pilars hem vist. Mm-hmm. Quin seria el tercer pilar d'aquest espectacle?
1: El tema de l'autoestima.
0: Autoestima.
1: Sí.
0: Mai prou valorada, l'autoestima.
1: Reforçar-la, no? Al final jo crec que... Bueno, no sé si la resta o la gent que ens escolta ara, però te n'adones que la teva autoestima no està bé, potser de vegades amb 30, 40 o 50 anys, perquè dius, hòstia, per què això m'afecta? Per què això em dol? Per què em costa el que sigui, no? I és un tema d'autoestima. Al final, bueno, tot es redueix això.
0: Però és quan ets capaç de fer-te aquesta pregunta, és quan agafes consciència de la importància del problema, o d'aquest problema en concret, o d'aquest fet en concret, i a partir d'aquí, tot el que es desgrana, que normalment és això, és una qüestió d'acceptar-se un mateix, no? D'autoestima, en el fons. De fet, hi ha un moment a l'espectacle que ho dius, no? Que al final has de ser comprensiu amb tu mateix i saber fins on pots arribar i fins on no pots arribar.
1: I, bueno, i acceptar un altre cop,
0: acceptació,
1: no? Aquest punt de ni agradaràs a tothom, però el més difícil és que hi ha moments que potser no agradaràs o no sentiràs l'estima i l'amor dels teus, que això és el més dur. I al final, sí, jo he tingut la sort que els meus pares han sigut dues persones, hòstia, pues això, gent normal, extraordinàriament normal, i tinc dos germans que són maquíssims, però, hòstia, és que trobes casos i ecosistemes familiars molt durs que tu fas de pare del teu pare o tu fas de pare de la teva mare, perquè hi ha un... el que sigui, no? I això és molt dur. I ningú t'ensenya, no? Si està molt bé tenir, pues, això, les views, les reproduccions i el que sigui, però qui t'ensenya a gestionar això emocionalment, a estar en equilibri, a aprendre a agafar una mica de distància i... això és molt dur i és complicat, és complicat.
0: Clar, perquè ara estava pensant, no?, tota aquesta gent que ara... aquests famosos creadors de continguts, no?, que parlàvem abans, tota aquesta gent que es mou en aquesta òrbita digital, no?, en aquesta òrbita d'internet i tal. Això és efímer, perquè al final em costa molt pensar que d'aquí 10 anys estaran fent exactament el mateix, hauran canviat la fórmula o simplement hauran desaparegut del mapa, que és una possibilitat, no? Quan estàs allà dalt de tot i baixes molt cap avall i baixes relativament ràpid, clar, això ho has de saber gestionar, perquè si no l'hòstia és tremenda.
1: Sí, jo de fet, de vegades, bueno, imparteixo classes de comèdia a gent que està començant i els hi dic, lo menys important és l'acudit. Lo més important d'una carrera com aquesta és el llarg plaç, la constància i la gestió emocional, perquè és que lo he petado, és que tal, hoy me ha ido muy bien, bueno, hoy te ha ido muy bien y potser demà ya no, o hoy tienes muchos followers y demà ya, oye, ¿por qué no creéis? ¿Por qué no seguís la gent donant-me like? ¿Por qué? I comença aquesta cosa, dependència, aquesta cosa tòxica, que la gent, com tu dius, no?, que són creadors de continguts, que viuen de recollir aquest feedback. ¿Y qué pasa cuando el feedback cambia? Porque el algoritmo ahora quiere que hagas el Pino Puente. Hostia, ¿quién es el algoritmo, no? Estás venut, estás molt venut. Eso, claro, comienzas a decir, hostia, a este le funciona aquello, pues voy a hacer lo mismo. Y aquel fa no sé qué, pues yo también. I tu et perds.
0: Clar, vull dir, al final és tot tan homogeni i tan cliché...
1: Molt clon.
0: ...que no hi ha res... anem a dir-ho així, entre cometes, original, no? És a dir, al final vas seguint una mica tu també el ramat.
1: Sí, perquè busques, en el fons, la gent, jo sempre, i jo el primer dius, però tu què estàs buscant? Perquè definim què és per tu l'èxit. No, l'èxit què és? Petar-ho, sempre a les xarxes.
0: Què és per tu l'èxit, Víctor?
1: Per mi, viure tranquil.
0: Viure tranquil, eh?
1: Sí, sí. O sigui, viure... És a dir, arribar a casa i dir... Oye, he dado lo mejor de mí, lo he disfrutado, la gent, oye, pues ha sortit contenta, més enllà de quanta gent ha vingut. Que evidentment vull que vingui gent, perquè vols compartir això amb la gent, però jo sempre m'he tingut una baralla amb el tema dels números i ja des que era comercial. Saps? Crec que els números, no, el paper no lo sostiene todo. Jo crec que és un tema de donar el teu i buscar el més autèntic. I allò de vegades no es ven, eh? Vull dir, hi ha gent que és molt crac i hi ha molta crac i molt crac i no arriba i el que sigui i no, i ja, però és que potser no va d'això.
0: Ah, perquè això que deies del que feies, que fas classe, no? Clar, hi ha una part important aquí que és un fet, i això jo crec que és molt innat, i per això et deia això, el teu caràcter comercial, eh? Hi ha un tema d'energia, hi ha un tema de feeling, hi ha un tema de connexió amb la gent. Mm. Si tu no tens aquesta predisposició a connectar amb la gent, difícilment tu podràs pujar dalt d'un escenari i tenir èxit. I quan dic èxit vol dir, no vol dir vendre més o menys entrades, sinó connectar amb el públic.
1: És que jo crec que la gent ho nota ràpidament, com ho notes tu quan vas com a públic. Si tu no veus alguna cosa autèntic, o relativament autèntic, ja no sé què és autèntic o no, però entén-me, que t'arriba aquesta cosa genuïna, bueno, diràs, m'agrada o no, però, no sé, jo poso l'exemple de Rosalía. A mi personalment m'agradarà més o menys la seva música, però jo quan la veig, a mi m'arriba algo autèntic, no sé, la manera d'expressar-se, de parlar amb la gent, la mirada que té, més enllà inclús del que diu, eh? Hi ha algú allà, no sé què és, crec que està molt connectada, llavors això agrada, que potser ara, com agrada i ven, és l'hòstia, sí, però és que aquesta noia era així fa 10 anys.
0: Bueno, ja té una trajectòria llarga en el món de la música.
1: Clar, però inclús quan no venia... no, o no omplia el Sant Jordi, tal i qual, era igual de crack, no? Aleshores, aquest discurs doble de ets molt bo quan omples i no ets bo quan no omples, això és molt perillós, perquè, bueno, perquè et perds.
0: Clar, i perquè al final, bueno, perquè al final acaba sent el teu objectiu únicament una xifra, no? Llavors, això perd autenticitat.
1: i et desconnectes de tu, com tu dius, i et connectes a una altra història, i això es nota. Es nota, perquè al final la gent connecta amb les persones. A tu et passarà també, dic, oia, aquest tio m'agrada molt, però és que a més em flipa com és. I llavors el segueixes més, t'agrada, però que sigui, a mi em passa. Hi ha gent que jo admiro per la seva forma de ser. Dic, és que em flipa potser la seva música o els seus llibres o el seu podcast. No és la... Però m'agrada perquè necessito, bueno, aquesta autenticitat.
0: I perquè transmet alguna cosa que és molt difícil de definir, eh? Però transmet alguna cosa de... confort. Abans que parlàvem de la zona de confort, no? Et transmet un sentiment de confort, d'estar bé amb tu mateix i amb el que t'està explicant i com t'ho està explicant o com t'ho està fent sentir.
1: Sí, perquè també hi ha gent que potser no ho fa adrede, no ho sé, però transmet tot el contrari, que estàs tu a la defensiva i dius, per què estic a la defensiva amb aquesta persona si l'acabo de conèixer? Hi ha alguna allà que bueno, genera, no?, aquest punt de rebuig o d'estar com a la guai, no?, de dir, ai, no sé si m'acabo de creure com està dient, no? I és com, ho notes, no?
0: La temporada passada vam tenir una doctora aquí a la gent normal, especialista en una cosa que jo vaig haver de buscar al diccionari que significava, que és la epigenètica.
1: Vale.
0: Llavors és aquesta, ara faré servir un altre adjectiu d'aquests que està molt de moda, és la medicina en format holístic, vale? Lo holístico, vale? Però va dir una cosa, deia coses molt interessants, i una de les coses interessants que va dir va ser que al final, quan dues persones connecten, nosaltres som energia. I l'energia, pues, sabem tots, té positiu i negatiu. Llavors, quan tu connectes amb una persona emocionalment, fins i tot físicament, és perquè aquí hi ha un ball d'energies que s'entén. I quan algú no et cau bé, i a mi, per exemple, em passa, no sé si a tu et passarà, no? Quan algú et cau malament des de bon començament, és molt difícil donar-li la volta en aquesta primera impressió. I amb jo això, ja amb uns certs anys diguéssim, d'entrenament i d'experiència, l'estadística em porta a dir que m'equivoco molt poques vegades. I que quan algú em cau malament des de bon començament, doncs, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Saps?
1: Perquè tens com un radar, no? Hi ha com un sistema d'alarma inconscient,
0: sí,
1: que t'està dient... Epa! Cuidado.
0: No et refis, vés en compte, no t'està donant bones vibracions i fa que tu miris amb... Alguna vegada m'he equivocat, també ho haig de dir. Però poques vegades.
1: Bueno, una mica el que dic a l'espectacle dels 7 segons, no?
0: Sí, exacte.
1: Que en pocs segons fas... No sé jo. Jo crec que al final, fixa't, has dit una cosa que bueno, moltes coses interessants, però hi ha una que m'agrada, aquesta cosa de la... que al final busquem tots el confort, i el confort ja no és jo estar bé amb mi mateix, sinó que la gent que m'envolti, que amb la que em pugui relacionar, em faci estar tranquil, no? De dir, no és estar a la defensiva, no és estar mesurant les paraules, no és estar fent algo que no soc, i tot ser tu mateix, uau, és un gustazo. Però, clar, no sé si som nosaltres mateixos sempre.
0: No som sempre nosaltres mateixos, perquè portem... Això podem parlar-ho molt, però portem moltes, com el Photoshop, ens posem moltes capes de molts filtres, i llavors al final acabem fent una imatge de nosaltres mateixos que, doncs, que en comptes de ser la Gioconda, és un quadre de Picasso. Vull dir que no és gens figuratiu.

0: John Denver, Beatles, Frank Sinatra. Tres cançons, a més, que si t'agafen en un dia tonto, si t'agafen en un dia tonto, et poden fer plorar molt.
1: Però mira, aquesta a mi em dona, molt, em dona molta pau.
0: Això és veritat.
1: Oi?
0: És
1: The una Country Road?
0: És una cançó que dona moltíssima pau. És a dir, és una cançó que... Vull dir, si tanques els ulls als que ens agrada la muntanya, si tanques els ulls, jo què sé, et pots, ara et situes allà, jo què sé, el primer que em ve al cap és la Vall de Ribes.
1: Sí.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Ostres, vaya tres temazos.
1: És que a mi, saps què passa? Aquesta cançó, jo la posava molt, bueno, la segueixo posant, eh? En els dies que estic jo una mica tort, Country Roads.
0: Perquè et dona, dona...
1: Em canvia la vibra.
0: Et dona el mood.
1: Sí, és que no pots estar cabrejat amb aquesta cançó de fons. Jo sempre dic que és una cançó que jo m'imagino que hi ha un cavall allà, no? I no, no sé, en les tierras, no sé dónde. El rancho,
0: en
1: pues.
0: En el lejano oeste.
1: En el lejano oeste. Sí. I a més em recorda la meva primera etapa d'humorista amb el meu amic i company i germà, que és el Gavi Garceso. Jo feia un tàndem de comèdia i anàvem als pobles més perduts de tota Catalunya a fer riure. I ens posàvem aquesta cançó, però a tota pastilla en el cotxe. Arribàvem allà amb una vibra de... Més igual qui, no? Qui em trobaré, si són 4 o són 400, més igual. West Virginia... O sea, venies allà com dient, tio, quiero ser... Dame abrazos, coño. O sea, anaves amb molt bon rotllo. I, no sé, em connecta amb això, tio.
0: Ens abracem poc, la gent.
1: Molt poc.
0: I les abraçades són especialment terapèutiques.
1: A mi m'agrada molt el sortir d'una... Fer abraçades a la gent...
0: Però que hi ha vegades que la gent es queda com... Jo soc molt d'abraçar, i hi ha vegades que fas abraçades i la gent rares. es queda com en tensió, no? Que jo crec que si portessin una navalla a la butxaca, la traurien rotllo per si de cas.
1: O la mitja abraçada, no? Que és allò que et fan així, com un copet aquí, no? A l'esquena.
0: O que notes que de seguida tiren enrere, saps? Rotllo, ui, aquest contacte m'està generant... Sí. M'està generant com...
1: M'ofega directament.
0: Sí, no? I és molt trist, perquè al final, ostres, l'ésser humà és un ésser, doncs, que es podria abraçar molt o que valora molt aquestes abraçades.
1: Bueno, no? La pell, no? Al final, la importància del contacte, de... Bueno, és una transmissió també d'energia. No? Mm-hmm. Tens un dia xungo, una abraçada d'un amic, de la teva parella, o del teu pare, mare... Uf, quan val això, no? Mm-hmm. Ens hem d'abraçar més, jo crec que... I a mi m'agrada molt, jo soc molt de... Hòstia, què... Tal. Però és veritat que hi ha gent que diu... Ei, no? Esta invasió de repente, què passa, no? També has de fer una mica... No a tothom li agrada.
0: No a tothom li agrada. Perquè no. Ens hem... Però segurament perquè hem perdut progressivament aquest costum d'anar-nos... A veure, no dic ara anar abraçant a tothom pel carrer, eh? Bueno, com aquells que es posen a la Rambla a Barcelona, que...
1: regalo
0: abrazos. Eh? Però l'altre dia no sé qui em va explicar que tenia cua. Que tenia cua per abraçar. És a dir, que hi havia una cua de gent que estava esperant les abraçades. La qual cosa em porta a pensar, falten abraçades en el món.
1: Falta molt d'amor, eh?
0: Falta molt d'amor, sí.
1: Clar, és que al final vull una abraçada d'algú que no conec, imagina, no? Dius, quina carència hi ha, no? I em sembla meravellós, eh? Perquè... Però jo és que sóc en aquest sentit... Veus? Sí que em surt aquesta part tinky-winky. Jo crec que... No sé, tinky-winky, no sé.
0: Tinky-winky, ostres, el... Sí, espera.
1: Són los teletubbies, no?
0: Los teletubbies, exacte. Sí.
1: Però a mi m'agrada molt abraçar i és veritat que potser algun, no? Fa una mica així la... Ei, no? Te hace un poco la... Però la gent no ho rep bé, eh? Perquè falta carinyo, tio.
0: Jo crec que sí. Escolta, i com eren aquests viatges que fèieu per la Catalunya profunda a fer riure la gent?
1: Pues era una aventura en mayúscules, perquè mai sabia el que et trobaries. Era el típico bar del poble, no sé què...
0: Tu i el Gavi veu començar així. És a dir, veu començar agafant el cotxe i anar-vos a Castellfollit de Puigventós, que és un poble que no existeix, però ja ens entenem.
1: Potser ara... he actuat allà, eh? Imagina't. Clar, agafàvem un bafle, un d'allò, tal, i buscàvem bolos, no? I hem fet de tot, a tot arreu, ajuntaments, aniversaris, de tot. I clar, arribes a aquest poble, somos 20, pues 20, que intentem fer-ho reir, no? Vull dir que no... realment és una etapa molt maca perquè compartia amb ell tot, no? Les alegries, el dia que no t'anava bé, decías, menos mal que estàs tu aquí, tio, perquè si no, jo què hago, no?
0: Ens partim les penes.
1: Sí, sí, o dies que ella estava molt malament i per lo que sigo jo, i l'hòstia, l'altra t'agafava i deia, ei, vamos hoy a tope. I era molt maco, molt maco.
0: Què és el pitjor que t'ha passat dalt d'un escenari?
1: Home, a veure, jo l'etapa que estava el meu pare malalt va ser heavy, perquè al final jo a l'espectacle anterior jo li feia un homenatge als meus pares, i clar, ja tenia el teu pare allà malaltó, doncs era fotut.
0: Perquè jo... tu havies de sortir allà a fer riure la gent igualment.
1: Sí, de fet...
0: Que això és molt fotut.
1: Sí, tio, és que al final no saps ni com ho fas, tampoc.
0: Bueno, suposo que és aquell moment, abans que parlava del Photoshop i de les capes i els filtres, no? Al final, quan surts allà, suposo que et poses el vestit de... Ara vaig a fer riure, i quan acabes, quan ja has saludat a tothom i tal, et treus aquell vestit i et poses el vestit de realitat.
1: Sí, és més, fixa't, jo recordo un dijous a la tarda nit, que és quan va marxar el meu pare, jo el divendres a les 9 tenia una xerrada motivacional per a una empresa.
0: Hòstia.
1: Després tenia un vol al migdia i un altre a la nit. Era època d'empreses i tal, perquè era el Nadal. El dia següent, tanatori, tot el dia el dissabte, a la nit, teatre, i el diumenge, enterro.
0: Ostres, això és una muntanya russa que en riu tant del Dragon Khan, eh?
1: Sí, molt heavy, tio. I recordo estar al dia del teatre, crec que no he viscut algú així, quan, clar, va ser el primer cop que vaig començar a parlar del meu pare en passat.
0: Ostres, clar.
1: Saps? I es va fer un silenci allà, tio, de respecte, no?, i molt maco i tal, però... Molt heavy, tio. Recordo que va ser una... allà a la Sala Rubianes del Capitol a Barcelona. I, bueno, va ser com un tribut molt maco, no? O sigui, ho recordo com algo maco, però de dir, hòstia, quina bogeria, no? I el dia següent, pues, no sé, no, va ser raro. Sí, em vaig posar una mica el traje de Superman, jo crec, per intentar treure endavant allò, no?
0: Parlaves de la Sala Capitol, malaurada Sala Capitol, que està allà tancada des de fa ja uns quants anys. Era un dels espais emblemàtics de l'humor de Barcelona. Parlaves ara de Rubianes. Vam tenir aquí fa unes setmanes el Jordi Merca.
1: Sí.
0: I ens parlava molt de... Ens va parlar del Rubianes, no? I em va explicar una cosa que era molt divertida, i és que ell es transcrivia els diàlegs del Rubianes a través d'un DVD. I a mi em va donar la sensació una mica quan et veia allà dalt de l'escenari, vas recordar alguns moments del Rubianes.
1: No? Alguna persona m'ho ha dit, que com algun deje o alguna manera de
0: bueno,
1: fer
0: i,
1: o de
0: i en
1: dir...
0: algun moment de molt hilarant, no? De donar-li moltes voltes a les coses i tal, i pensava, ostres...
1: Que guai.
0: Bueno, Rubianes al final ha estat un mestre per molta gent.
1: Bueno, és que jo crec que Rubianes és que va canviar tot. Vull dir, per mi, jo era petit, però... Fins que no vaig estar en aquell escenari que era enorme, que el tio omplia sempre, i que ell sortia ahir a pèl. Vull dir, no hi havia ni escenografia, ni rotllo, la seva, no?, camisa vermella, tal. Te n'adones? O sigui, jo recordo, jo abans de pujar, jo pensava, no?, digo, que el Rubianes és el top gran, però estar allà i veure allò, digo, este tio llenava esto solo con su carisma. És que és molt bèstia el que feia el Pepe Rubianes. És que allà era com deia les coses, aquesta energia, aquesta risa sarcàstica... Aquesta cosa que tenia, jo crec que a mi em flipava, tio. I jo, pues, imagino que de tant veure'l, pues, et queden coses, no? Però bueno...
0: L'avantatge és que el Rubianes encara està a la memòria i encara, sí. encara hi ha molts humoristes, molta gent de l'espectacle, doncs que... En certa manera li feu un petit homenatge,
1: sí.
0: Amb els vostres espectacles i, bueno, i serveix una mica, doncs, això, no?, per recordar-lo, per donar-li la importància que ha tingut en el món de l'espectacle i en el món de del teatre a Catalunya.
1: Sens dubte.
0: Doncs ens han passat 53 minuts ja.
1: Ja?
0: Sí, ja feia fas cara de sorprès. Com? Pues si no hemos empezado aún. Doncs 53 minuts. Sí.
1: En sèrio?
0: En sèrio.
1: Hòstia, això és perquè hem connectat.
0: Això és perquè hem connectat.
1: Això Víctor, és perquè hem connectat.
0: Víctor Parrado, moltes gràcies per fer-nos passar aquesta estona tan divertida. I els que no hàgiu vist l'espectacle, si us plau, aneu-lo a veure. Perquè, a més, i a través del nostre canal d'Instagram, la gent normal guió baix Ràdio Rubí, sortegem dues entrades per l'espectacle del dia 9 de maig. O sigui que...
1: Serà meravellós.
0: Atenció al nostre Instagram. Víctor, un plaer.
1: Gràcies i fins aviat. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada. Ara ens farem una abraçada. Vinga, i a tots vosaltres, que vagi molt bé. Molt bona tarda, molt bona setmana i ens veiem aquí la pròxima setmana amb la gent normal.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs no. La veritat és que no gaire. No,
3: doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si segueix l'Alberto diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no.
1: Sí,
0: no
1: sí. Gravat,
0: no.
1: A Adri, hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem no, els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo
0: memòria.
1: Diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí,
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar. Recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia. I més si és dels mongols, encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt... molt...

0: del domini mongol i restaurar les velles, els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema de funcionaris, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els Ming estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pisador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pisador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
0: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. Uh-huh. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. Uh-huh. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, de ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions... de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? No? Per què serveix això del Troia a vegades?
0: Jubilats, tio.
1: Està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre... per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una o dues.

0: com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, els Qing ja tenien altres prioritats.
1: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
0: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
1: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
0: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó, del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933, en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa, recordant que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
1: Alemanya, Estats Units...
0: Anglaterra,
1: adopten, no? Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això. I d'Estats Units també anava a fer moltes coses.
0: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions. És un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estaven totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, ¿vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
1: Què va passar aquí? Quina és la història?
0: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar, els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un

0: gran orgull nacional. Estem al, això, 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova Gran Muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
1: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
0: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
0: Les tenim.
1: Tu i... també has pujat.
0: Jo també he pujat.
1: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
0: Adrià, tu també has pujat?
1: No, ostres, no és un home de debò.
0: És el més deconstruït de l'estudi.
1: Molt jove, encara.
0: Molt jove, però si té la meva edat.
1: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
0: Som del 95, els dos, sí.
1: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
0: Molt jove. Què penses?
1: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
0: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
1: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500, no va sortir?
0: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
1: Ja us l'ensenyaré.
0: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
1: Si hi ha algun comentari...
0: Per Patreon.
1: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu volem veure l'Adri, aleshores... diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
0: Bueno, ens hem pujat la masculinitat.
1: Vinga, va. Ui, sí.
0: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de la Xina.
1: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
0: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu. A quin vas anar, tu?
1: A Muitianyu.
0: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
1: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
0: Ell també, no passa res.
1: Ell també. Val, doncs pues ja està.
0: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O la seva,
1: no,
0: el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com Muralla Salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar, fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Són les 10 del vespre, bona nit, benvinguts un dimarts més a la sessió de música escollida de la mà del programa Long Play. Al micròfon i a la producció, qui us parla sóc en Xavi Baltà. Fins a les 11 del vespre et convido a gaudir dels millors solistes i grups i avui per encetar el programa un remix de Sade amb el senzill Like a Tattoo.

Like a Tattoo és una cançó interpretada per la banda britànica Sade. Va ser publicada com la quarta cançó del seu quart àlbum d'estudi anomenat Love Deluxe del 1992. La cançó va ser coescrita per la vocalista Sade Adu, el teclista Andrew Hale i el guitarrista i saxofonista Stewart Mathiman. Aquí escoltem un remix d'un noi de 17 anys italià que es fa anomenar Don Arcadio i que ha produït aquesta reversió del clàssic de Sade. Bona nit, això és Long Play, això és la 9-9-7. És Ràdio Rubí, estem preparats per oferir-te, com sempre, grans cançons.

Sabia que estaves esperant per mi. Aquí tenim una parella conformada per la reina del sol, la gran Aretha Franklin, i el britànic George Michael en el 1987. Cançó que arribava a ser el número 1 en els Estats Units i en el Regne Unit. Cal dir que Billboard la va incloure aquest senzill en el Hot 100 americà com l'èxit més important d'Aretha Franklin en la seva carrera en versió single. I el mateix va passar a la llista d'adults contemporanis. Recordeu aquella llista que es conforma amb les votacions de la gent que fa a la ràdio. Van aconseguir el número 2. I gràcies a aquesta cançó, en el 1987, els dos es van emportar doncs, un premi Grammy a la millor interpretació de Rhythm and Blues, en aquest cas com a duet, el que formaven ells dos.

Suposo que per això li diuen blues. Comptant amb l'harmònica de Stevie Wonder en aquesta cançó, inclosa en el seu àlbum Cool Off or Zero, llançada com a senzill l'abril del 1983, va aconseguir el cinquè lloc a les llistes del Regne Unit i el quart en els Estats Units 6 mesos després. També la van incloure a la banda sonora de la pel·lícula Peter Frines del 1992.

aquesta fantàstica veu que avui recordem. Moria amb 76 anys el passat 1 de setembre. Ho feia a l'estat de Nova York i estem parlant del cantautor estatunidenc Jimmy Buffett. Una cançó que li va escriure la que seria la seva futura esposa, Come and Day. El va incloure en el seu àlbum del 74, Viure i morir en tres quarts

0: sunning.
1: A Ràdio Rubí, Long Play.
0: Yesterday my life was filled with rain.
1: Un espai on la música és la protagonista. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Jo t'estimo, una de les balades dels grans Beatles des del seu àlbum A Hard Day's Night, publicat el 20 de juliol del 64, arribant al lloc número 12 del Billboard Hot 100 americà. Grans cançons a la ràdio.

0: Escoltant el rei del rock and roll, I got lucky. Vaig tenir molta sort. Sonant la música del gran Elvis Presley des de la pel·lícula del 62, Kid Galahad, on es trobava inclosa justament aquesta cançó, que més tard es publicaria com la banda sonora d'aquesta mateixa pel·lícula. Era l'agost del 62. When I found you. 9-9 amb 7 FM, nit de Long Play, a la ràdio, Ràdio Rubí, estiguis on t'estiguis. Gràcies per estar amb nosaltres. Gaudim de més cançons.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

Tonight Live va ser el quart senzill de l'àlbum Live in Europe, gravat en el Tina's Private Dance Tour a Birmingham, Anglaterra, el 23 de març del 1985, amb la veu convidada del gran David Bowie. La versió original d'estudi es va extreure de l'àlbum Tonight de David Bowie, que ja era senzill en el 1984. I ara el que fem és baixar el ritme per atensar-nos a les grans cançons que ens té acostumats a produir Marvin Gaye. Aquí ho fem amb aquest tema, I Want You.

I Want You és el 14è àlbum d'estudi del cantant i compositor estatunidenc de soul Marvin Gaye. Va ser llançat el 16 de març del 1975 pel segell discogràfic subsidiari de Motown Records, la Tambla. I I Want You va ser el primer material d'estudi gravat per Gaye des del seu reeixit i ben rebut àlbum Let's Got It On del 73. Si bé va marcar un canvi en la direcció musical de Gaye, allunyant-se del seu distintiu soul Motown i el doo-wop cap a un son més lleuger, disc i funky, mantenint i expandint, evidentment, els temes sexuals del seu anterior treball. Estem gaudint de la nit aquí a la ràdio, quan ara mateix el que fem és gaudir també de la banda Earth, Wind & Fire, la banda liderada per Maurice White.

0: aquesta cançó, That's the Way of the World, aquest és el camí del món, és de la banda Earth, Wind and Fire. Es va incloure la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol l'any 1975. També aquesta cançó donava títol al seu mateix llarga durada publicat aquell any i que comptava amb la producció del líder de la banda, Morris White. Arriba una molt bona posició a la llista Billboard Hot Soul Singles, arribant en el número 5 i en el 12 a la llista Billboard Hot 100 americana. Estem gaudint de molt bona música, com sempre, a la teva ràdio.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits.

Sempre és un plaer tensar-se la música de la banda britànica de rock Fleetwood Mac. Estem escoltant una cançó del seu àlbum homònim del 75, Rhiannon. Va ser escrita per Stevie Nicks i publicada com a senzill el febrer del 76. Stevie Nicks a la veu, Lindsey Buckingham a la guitarra i els cors, Christine McVie també en els teclats i els cors, John McVie en el baix i Mike Fleetwood a la bateria. Anem a continuar i ho anem a fer ara mateix també amb un dels grans cantants nord-americans que ens proposa gaudir d'aquesta cançó, George Benson, Lady Love, One More Time.

Ell quasi t'ho implorava. Lady, love me one more time. Lady, estima'm una vegada més. El gran George Benson, des del seu àlbum In Your Eyes del 83. I a més que la dic en aquesta cançó, cal destacar la col·laboració a l'escriptura d'aquest tema de David Page i James Newton Howard, que conformaven la formació Toto.

0: escoltant una cançó de la formació The Temptations. Quan es va publicar aquesta cançó en l'àlbum del 71, Sky's the Limit, es convertiria en el tercer single número 1 d'aquesta formació en el arribar al capdamunt del Billboard Hot 100 americà. Just My Imagination, Running Away With Me, només amb la meva imaginació estàs fugint de mi. Es va publicar en el segell subsidiari de Motown, el segell Gordy. I és una de les grans cançons que destaquen justament d'aquesta banda, The Temptations.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Aquesta joia musical la pots trobar inclosa en l'àlbum Emotion Commotion, desè àlbum d'estudi del guitarrista britànic Jeff Beck. I Put a Spell on You, al costat de Jones Stones, t'he fet un encanteri per una versió de la cançó clàssica originalment escrita i interpretada

Una cançó plena d'emocions apassionades i intenses, ja que retracten un amor profund i possessiu. I Put a Spell on You ens dona pas a aquest tàndem.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local.
1: Sempre. Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La pantalla gegant per seguir la final del Mundial de Futbol que instal·la l'Ajuntament canviarà d'ubicació. Després que aquest dimarts l'amfiteatre del Castell s'omplís amb 2.500 persones per veure la victòria d'Espanya per 2-0 contra França, el consistori ha decidit traslladar la projecció de la final cap al camp de futbol de Can Rosés, amb més capacitat. El partit, que enfrontarà Espanya i l'Argentina aquest diumenge a les 9 del vespre, es podrà seguir en una pantalla més gran que la instal·lada a l'amfiteatre. Les portes del recinte obriran a les 7 de la tarda i hi haurà servei de restauració, animació prèvia i dos punts d'hidratació per fer front a les altes temperatures previstes. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament. No es permetrà l'entrada amb animals de companyia, amb ampolles de vidre ni amb material pirotècnic i l'Ajuntament recomana arribar amb temps per facilitar l'accés al recinte. La decisió arriba després de l'èxit de la semifinal que va reunir milers d'aficionats, principalment famílies, infants i joves, que en un ambient festiu l'animació va anar a càrrec del locutor de Ràdio Rubí Siscolara, que també conduirà les activitats prèvies abans de la final. L'Ajuntament assegura que el banc, situat a l'inici del carrer Orso, es tornarà a instal·lar quan finalitzin les obres de construcció que s'estan executant a la zona. La retirada del mobiliari urbà, però, ha generat malestar entre alguns veïns, que denuncien que, des que el banc va desaparèixer, l'espai s'ha convertit en una zona on s'aturen vehicles per aparcar o fer càrrega i descàrrega contínua.
2: Quan no hi ha les furgonetes de repartidors, hi ha camions, que no sé si són de l'obra o no, l'altre dia és evident que sí que eren de l'obra, però bueno, vull dir que l'haver desaparegut el banc doble, que era un banc doble, que frenava això, l'accés, doncs ens trobem que això, que ara allò és un aparcament gratuït, fins i tot a la Festa Major hi havia gent que aparcava allà.
1: Els veïns lamenten que l'Ajuntament no els informés prèviament de la retirada dels bancs i asseguren que aquesta situació també ha incrementat el risc per als vianants, ja que ara els vehicles poden accedir amb més facilitat en aquest tram de carrer que és per a vianants. Segons ha explicat el consistori a Ràdio Rubí, la retirada del banc és una mesura temporal per facilitar la descàrrega de materials de les obres sense haver de tallar el carrer Prat de la Riba, una via per on també circula el transport públic. L'Ajuntament afirma que el banc es reposarà un cop finalitzin els treballs, tot i que adverteix que les obres tot just han començat. Ara us deixem amb el programa Magazín de l'Estiu Obert per Vacances, un programa coproduït per totes les emissores locals de ràdio de la xarxa.

0: L'emperadriu infantil del regne de la fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a l'història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines aportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí baix els coneixeu
0: tant,
1: bé...
0: Macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació, i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga. Apuntat.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els primers possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... No. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No.
1: Doncs mira...
0: Ai.
1: El 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia. Així és que si voleu...
0: No? Tilitxo 83.
1: Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això, i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa,
0: clar,
1: i és que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i ens donen tantes idees. Sí.
1: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu, també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaires de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Beas Porrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap

0: Republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
1: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
0: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
1: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada. La propera connexió ens du a Terres Barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
2: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombers i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
3: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
2: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
1: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
2: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
1: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
2: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
1: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
4: que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Heavitech HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es

0: convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Heavitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclòs els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
1: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
0: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
1: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
0: Adéu, gràcies.
1: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornarem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
1: Seguim parlant d'incendis.
2: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
3: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, el diumenge a la nit, ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
2: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
1: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
2: Doncs
1: Carme,
2: sí.
1: Carmeta, Carmenxo, no se m'acorda.
2: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
1: Felicitats perquè a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
2: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme,
1: Sant Patrons i tal.
2: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional professó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
1: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme.
2: Sí.
1: Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
2: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
1: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
2: Des d'aquí, felicitats.
1: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
4: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Munt, us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra, ja és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no? Tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, ¿vale?, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, ¿vale?, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: ¿vale?,
1: el calibre, mida, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
1: vale,
2: tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixaves l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, bueno, la setmana passada avui van sortir les ajudes pel canvi climàtic, que és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, és una malla per les pedregades, però que també podrà solucionar aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, com Ferrans, tothom ho sap, vale? Pues baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Però a veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés... Jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic. Portés... aquí davant que tenim... No puc dir noms. Vale? Amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos i dient-li lo de la ferreteria. Bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec. Vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor... la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, nos hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, Carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu. ¿Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí. ¿Vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. ¿Vale? Los pagesos som los gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. ¿Vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, ¿vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. Que no s'estimin.
1: Cura, no? Cura, pot ser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimin, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, ¿vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels aranzels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
2: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'aranzels és Mercosur. ¿Vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha, hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria tot, a tota la Comissió Europea per igual. Vull dir que no, aquí no, això no, no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions i... I crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació, estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila. Una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem... Bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, no. Foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació, s'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà... La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i el Gos de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, clic-clic-clic-clic, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
0: Núria. On estàs exactament, doncs... que m'han dit? Compte amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Ostres,
7: per tant,
0: quin luxe.
7: Molt agraïts.
0: Quin
7: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, chef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: A Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raimon Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural és àrida i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raimat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
7: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte, que de fet hi ha vins de Raimat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
8: Sí, bueno, amb això aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills doncs estan respectats i per tant doncs ells van fent i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això pues, acompanyat de vins Raimat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format doncs,
7: obert, no?
8: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o pues, pot ser que aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està. Vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
7: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
7: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent, Crec que la proposta està encara a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs, una miqueta bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format perquè és, no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint, per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre alguna cosa, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
7: Obriu de dijous a?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració, doncs també estem operatius durant tota la setmana.
7: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm,
0: i tant.
7: El Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la brema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
7: Jesús. Ah, Jesús, això és perdona. Més aviat raïmat, no?
0: Sí, no? A tu doncs, t'arriba bueno, ja... Aquí... T'arriba envasat, el vi, ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí.
0: Molt bé.
8: No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que... Jo tinc la sensació de que aquest any la brema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
7: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Avui el casino acull els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 del vespre i reunirà representants del món empresarial i institucional en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb la commemoració del 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'acte estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Serà l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. També hi participaran representants de les Cambres de Comerç catalanes, alcaldes de diversos municipis de la demarcació i altres personalitats del món econòmic i polític. Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició. La família Brown rebrà el Premi Cambra a la Trajectòria Empresarial i Vicente Torns serà reconeguda amb el guardó a l'Estratègia en Criteris Ambientals, Socials i de Governança. Els altres premis distingiran Isotubi, Windowsight i Erics. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, destacava als micròfons de Ràdio Rubí que la ciutat ha estat l'escollida pel seu pes dins del teixit econòmic del territori.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
1: La cerimònia inclourà també l'actuació de l'Esbar Dansaire de Rubí, acompanyat per la Copla La Principal del Llobregat, amb diverses coreografies inspirades en les categories dels guardons. Rubí ja ho té tot preparat per seguir la final del Mundial de Futbol en pantalla gegant. Després de l'èxit de la semifinal, que va omplir l'amfiteatre del Castell amb 2.500 persones i va deixar molta gent sense poder entrar-hi, l'Ajuntament habilitarà el camp de la Unió Esportiva Rubí a Can Rosés per veure el partit d'aquest diumenge entre Espanya i l'Argentina. El recinte obrirà les portes a les 7 de la tarda i disposarà d'una pantalla de grans dimensions, servei de restauració, animació prèvia i punts d'hidratació. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament. Ara us deixem amb l'última hora del programa Obert per Vacances.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació, no?
1: Literalment, sí, correcte, sí, és així, pobrinha, és així.
0: Ai, pobrinha. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets. De gats ja parlem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt també els gats, i hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: Has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, sempre dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, t'estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no. Mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous. Oh. És a l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres
1: i quartes.
0: Quina alegria
1: que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja està.
1: Que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i bé, des d'aquí, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs,
1: i jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte, Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, li hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. S'han anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, oi, pasa mi nino.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França, que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És

0: a l'estiu tothom diu, ah, hi faré, i amanides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees i, sobretot, jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
0: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
0: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és... el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval, diguem-ne, l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
2: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
3: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
3: Clar.
4: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
3: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
4: No, res de llançar-los, tot ben guardat o no, o per jugar.
3: Ni el llences a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és
4: aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, a banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa, com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
5: Sí,

0: Hola, l'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
1: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
0: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee hi ha la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força... O sigui, és molt complet, de fet.
1: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
0: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors, i corre molt, no?
1: Tu ets un bon jugador de frisbee?
0: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però, a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però, a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
1: Segur que ets un molt bon jugador, perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat en bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat, perquè suposo que... Hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
0: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya, de fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
1: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres, i per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
0: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
2: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
1: Ja, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
0: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a... Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament, també, o sigui... I, clar, quan veus un partit de futbol, no?, penses, ostres, és impossible que funcioni, no? Doncs sí que funciona, i
1: de vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
0: Sí.
1: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
0: Sí.
1: És molt diferent dels que he dut jo avui.
0: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
1: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
0: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Ja? Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
1: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
0: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
1: que fas. Com l'agafaries?
0: El tires amb la mà cap a fora.
1: És el llançament, Núria, el que faríem el de qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
1: Home, aquest és més complicat,
0: és molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
1: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
0: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir: ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig, i et coneixes a més gent, i va ser una cosa entrant...
2: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee, a nivell de competició? Com els descriuries?
0: Home, a veure, trobes de tot, no?
2: Sí.
0: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia. La gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix, són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
1: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, a aquestes competicions internacionals.
0: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
1: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
0: Estats Units i Canadà. Són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York, que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
1: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
0: Sí.
1: Són retransmeses.
0: Sí.
1: Digue'ns-ho, que així podrem sí, gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
0: Campionats d'Europa sèniors de club a Sardenya, al setembre, finals de setembre.
1: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
0: Moltes gràcies.
1: David Cubota, gràcies.
0: Gràcies.
1: Núria, mira, sí, si t'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees. Sí. Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
2: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, sí, sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
1: fantàstic.
2: Baixo. Gràcies, Albert Virgili. Gràcies.
1: Que vagi bé, a reveure.
3: Obert per vacances.
2: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
5: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell que compartim amb els reptils té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
4: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
5: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipsi que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
4: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 9:15 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
5: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobre al voltant.
4: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú doncs reaccionarà d'una manera diferent?
5: Segur que hi ha diferències individuals, si això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pensilvània. Aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
4: I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
5: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, eh? Però bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues, o que hi ha un gol i està saltant i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
4: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
5: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
4: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani,
5: des
4: no?
5: Del sud del
4: des del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
5: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res. La vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
4: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
6: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops del dia? Què en penseu?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
10: Josep Estanyol, veterinari.
9: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor, eh?
11: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
11: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
12: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
10: Quico Baltrons, instructor caní.
12: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
6: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
13: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
10: Marta Ferrés, perruquera canina.
13: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però, si no, realment no faria falta.
14: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
10: Marc Sánchez, esteticista canina.
14: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres, quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresquen una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
13: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal. Però clar, si se'n brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
14: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres. Llavors, com més nets els tinguem, millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
13: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
15: Obert per vacances.
2: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
16: Correcte.
2: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
16: No,
2: bé,
16: exactament, anava a dir.
2: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions. Aquestes fusions.
16: Sí. Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
2: Diferent del tot, sí, sí.
16: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
17: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
2: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
16: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també a persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
2: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
16: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
2: I encara que veiem més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
16: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
2: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
16: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
2: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
16: Adéu, fins demà.

0: començar.
1: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
2: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
1: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
2: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
1: Ai, tot, ho vull tot.
2: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
3: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
2: Ja ho veus, Núria,
1: sí.
2: Garlanda.
1: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
2: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
1: Vale.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
2: La passadora.
1: La passadora, ostres tu. Aquest és que ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
2: De Rutes a l'exili, llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
1: Sí, clar.
2: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
1: Però, perdó, així, mola molt, però deu ser un tutxarro. Un totxo gran, no? Però,
2: no creguis, no? Jo en aquest cas jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
1: Això passa.
2: Sí.
1: No toqueu res que no sapigueu el que és.
2: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
1: Oh.
2: I jo aquí... aquí li sumo.
1: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
2: Mira, és que clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, jo estic just allà, jo crec.
1: Tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
2: Zuzi me recibes, oi?
1: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està assecada molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
2: Imagina't.
1: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
2: Sí.
1: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
2: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
1: Calla,
2: però us ho
1: pengem. Ja ho tinc.
2: Ara mateix a les xarxes us emplaço. Mira, coses del directe, que se m'ha anat per
1: no
2: complet.
1: No pateixis. És molt saludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
2: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
1: Enric, fins demà. Una abraçada forta.
2: A reveure. Tens a les xarxes.
1: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
0: la xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
10: Maria Navas.
11: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà representants del món empresarial institucional en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició. La família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Tons serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. El director general de l'empresa, Vicente Torn, va explicar fa uns dies a Ràdio Rubí que aquest reconeixement suposa un impuls a la feina que fa anys que desenvolupen per integrar la sostenibilitat en l'estratègia de la companyia.
2: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible, al final, et fa ser més fort.
1: La resta de guardons seran per a Isotubi, Windowsite i Erits. La cerimònia també inclourà l'actuació de les Bardes Aire de Rubí, acompanyat per la cobla, la principal del Llobregat. I ja han començat els treballs de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per deficiències estructurals. L'actuació entra ara en la seva fase principal i comportarà les primeres afectacions importants a la mobilitat. A partir del 21 de juliol quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià, en el tram que travessa la plaça, una restricció que es mantindrà si es compleixen les previsions municipals fins a finals d'any. L'Ajuntament assegura que les obres serviran per reparar diversos elements estructurals i renovar el sistema d'impermeabilització de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres, el consistori ha previst itineraris alternatius per al veïnat, es recomana utilitzar els aparcaments de les Cardiboli Can Fatxó a les famílies de l'escola Regina Carmeli i mantindrà un pas accessible per als vianants durant tota la intervenció. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
6: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres. Motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot destila amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim, a més
1: a més. I a més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: modern.
1: Era un, a més, era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys. I llavors, amb llibertat, podies triar el que volies de lletres. Amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i bum, i llavors... I en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions. Ah.
0: Era sí, ara
1: un pla
0: això ha canviat.
1: Fantàstic. Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Estima. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible, per als universitaris és
1: horrible,
0: és tremendo.
1: Perquè es tractava la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma.
0: L'autònoma, bueno,
1: això
0: la central també.
1: Això va plamar el penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país...
0: Condensat
1: i totalment il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava, sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes o joves que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa. I a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes. I el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. Uh-huh. I després... Hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, com un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, sí, sí, que dius... De veritat,
1: doncs,
0: pobra,
1: a veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai.
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó.
1: El pregó. I llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde. I és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I em dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi ha 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi ha, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars,
1: que és Isona.
0: Sí.
1: Però no, ve d'un diminutiu. Els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà són per davant.
0: És curiós, això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel. Sí.
1: Gabriel, Gabi, en català, Biel.
0: Sí,
1: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo
1: sí.
0: Acabo de caure
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava... molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig dir, escolta, maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. Uh-huh. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris,
0: sí,
1: les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, home, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees, i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales. I llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, però encara hem d'estar més, Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no. La capacitat creativa d'aquest país és immensa. I tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Bigas Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, sí, després es van passar

0: per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixar amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
1: Per tant, generar equips, tu que sempre treballes
0: generar
1: en equips...
0: Generar equips, has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix, i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
1: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple... Sobretot...
0: Exacte.
1: No? Estem cada cop...
0: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles, i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
1: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut, es canvia la llengua.
0: Bueno, això és un tema que, si vols, en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments, que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Als anys 30 també en van arribar 2 milions, eh?
1: Vull no deia migració.
0: El que passa que... I per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vols preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de l'humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
1: Bueno, una llengua és un país, no?
0: Que no és una broma, que no és una broma.
1: Escolta,
0: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat, i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès. Fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
1: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%
0: bueno,
1: de gent
0: sí.
1: que no ha nascut.
0: I encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que
1: bueno, tots,
0: molt...
1: Tots.
0: Això em posa molt nerviosa, perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Em sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre. No?
1: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
0: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer

0: el llatí vulgar que parlaven els soldats damunt d'una altra llengua i va fer el català. I ara tenim el català i el català evolucionarà amb influències, i això no és un horror. Passa que bé, hi ha gent que és molt estreta de mires i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses. Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa.
1: No,
0: potser
1: doncs,
0: per això ha sortit.
1: Parlem d'un que no et posa tan nerviós. O sí, sí, Per fi, presidenta de l'Ateneu barcelonès,
0: sí,
1: on han passat Guimarà, Domènech i Montaner, Maragall... Però fins ara no havia cap dona.
0: No.
1: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen 15 presidentes?
0: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades i que l'estan reanimant, no? Costa, costa, sí. Bueno, mira, jo, després de 160 anys, encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents i aquestes entitats tan envellides els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
1: I més obertes, no, també?
0: I obrir-les. Sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem, de la migració, no?
1: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
0: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec, com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment, de moment... L'hem fet sostenible. Hi han entrat 400 joves, saps?
1: Molt bé.
0: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip. Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
1: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
0: Hem rebut garrotades,
1: Sí.
0: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, i després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
1: Esperem.
0: És una metàfora que no, que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
1: Sí, sí.
0: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de... baix.
1: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves...
0: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
1: Sí.
0: És a dir, sí, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor, els que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte, i es posa en dubte Europa.
1: No, no.
0: Per favor, es posen en dubte els puntals...
1: Els valors, sí.
0: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la barbària.
1: Espanya més negra. Eh? Sí, sí, sí. Espanya, l'Espanya més negra.
0: Sí, home, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
1: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
0: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs mira, hi ha un avantatge que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
1: Sí, sí, en som uns quants.
0: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
1: Bueno, clar. Si és que és,
0: guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
1: Mala fam.
0: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
1: fora,
0: fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
1: Sí, sí,
0: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, em penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
1: Sí, sí. Bueno,
0: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
1: Bueno,
0: què més volem?
1: Això també està passant ara.
0: Què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
1: Bueno, si ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
0: Home,
1: hem de seguir apretant i atiant.
0: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'art. Quants carnets portem a la butxaca tots nosaltres, No.
1: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
0: Quina vitalitat?
1: La que tens.
0: M'has agafat un dia que estic...
1: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
0: No, la vitalitat... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen...
1: TDAH?
0: Sí, perquè jo de petita... m'avorria molt l'escola i sempre estava... Si necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
1: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
0: Sí,
1: i...
0: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu,
1: sí, sí.
0: Estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill del cinema Texas, que
1: l'Espai Texas,
0: només
1: sí.
0: fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
1: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
0: El que em fa aixecar cada matí és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
1: O sigui, et van atiant a tu també, no?
0: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
1: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
0: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
1: Bueno...
0: Una garrotada...
1: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
0: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
1: I això és el secret?
0: Què?
1: Aquest és el secret per mantenir-se
0: actiu? No ho sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava, i ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir, i això sí que ha canviat.
1: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
0: Ah, sí, sí.
1: L'endemà.
0: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard, i això ja no ho aguanto.
1: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un...
0: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. O sigui, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema, venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
1: Per tant, que estigués dispersa,
0: no
1: oberta d'ulls.
0: Sí.
1: Obris els ulls.
0: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
1: No lograrem que freni.
0: A veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant... sinó com una mica més...
1: Més pausat.
0: Més asserenat.
1: Més asserenat.
0: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
1: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat com sempre un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-ho.
0: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
1: Pues hi
0: serem. I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
1: Ben fet.
0: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
1: Acollir.
0: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora
1: i meravellosa.
0: I en català.
1: Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan vulguis. Gràcies.
0: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
1: Un dia més i contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història les ha... li els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica, perquè...
1: Meravellosa, també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès, no. Elisabeth Vigée-Lebrun,
1: vale.
2: Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
1: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art històricament s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets. En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
1: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No. Perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural, el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
1: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
1: condició feble,
2: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Vigée-Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
1: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
1: sé... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones, que en el segle XIX era aberrant, no el següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
1: Doncs és a dir, no, perdona, que és que vull llegir avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
1: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs deia, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia, ella va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja. I tenia,
1: sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
1: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
1: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay. Perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
1: sí, hi ha fotografies,
2: que ja al final de la seva època, al 1880 o així, ja hi havia petites, rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
1: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
1: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran... Bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
1: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
1: És el que estava pensant, la Nancy,
2: exacte,
1: la Mercedes, no?
2: I això, ella va viure al Castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure a la mar de feliç. I ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugenia de Montijo,
1: la dona del
2: Napoleó III,
1: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
1: L'única dona en aquell moment.
2: L'única dona en aquell moment artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
1: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun, al Louvre aquest també, al Met, o sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
1: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
1: és perquè graciós,
2: durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, poc. Cero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
1: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent... Doncs...
1: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja, estic una mica despistada... No. El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
1: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
1: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del
2: Principal de los Libros.
1: Oh, gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
1: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació. Sense efectes secundaris.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia a la pantalla gegant per seguir la final del Mundial de Futbol que instal·la l'Ajuntament. Canviarà d'ubicació després que aquest dimarts l'amfiteatre del Castell s'omplís amb 2.500 persones per veure la victòria d'Espanya per 2-0 contra França. El consistori ha decidit traslladar la projecció de la final al camp de futbol de Can Rosés amb més capacitat. El partit que enfrontarà Espanya i l'Argentina aquest diumenge a les 9 del vespre es podrà seguir en aquesta pantalla més gran que la instal·lada a l'amfiteatre. Les portes del recinte obriran a les 7 de la tarda i hi haurà servei de restauració, animació previ i 2 punts d'hidratació per fer front a les altes temperatures previstes. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament. No es permetrà l'entrada amb animals de companyia, ampolles de vidre ni material pirotècnic i l'Ajuntament recomana arribar amb temps per facilitar l'accés al recinte. La decisió arriba després de l'èxit de la semifinal que va reunir milers d'aficionats, principalment famílies, infants i joves, en un ambient festiu. L'animació va anar a càrrec del nostre company Cisco Lara, que també conduirà les activitats prèvies abans de la final. I a la plana de successos, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Rubí ha tingut un paper destacat en la detenció de 2 homes de 29 i 36 anys acusats de diversos robatoris violents a cadenes d'or comesos a Sant Cugat, Castelldefels i Viladecans. La investigació, coordinada amb la unitat d'investigació de Gavà, va permetre identificar els sospitosos i relacionar-los amb almenys 4 estrebades perpetrades a Sant Cugat. Segons els Mossos, els detinguts seleccionaven principalment persones grans que duien joies visibles en zones comercials. Després de seguir-les durant uns minuts, un dels homes els arrencava la cadena mentre circulava amb un patinet elèctric, mentre l'altre vigilava l'entorn i coordinava la fugida. La detenció es va produir el 8 de juliol a Castelldefels, després que un caporal de la policia local, fora de servei, reconegués els sospitosos i alertés els investigadors. Posteriorment, agents de la unitat d'investigació de Rubí es van desplaçar a la comissaria de Gavà per detenir-los també pels 4 robatoris que se'ls atribueixen a Sant Cugat. I això és tot. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Rubí, noticias.
2: Bon dia. El casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà representants del món empresarial institucional en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició. La família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Tons serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. El director general de l'empresa, Vicente Torn, va explicar fa uns dies a Ràdio Rubí que aquest reconeixement suposa un impuls a la feina que fa anys que desenvolupen per integrar la sostenibilitat en l'estratègia de la companyia.
3: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, eh? És un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible, al final, et fa ser més fort.
2: La resta de guardons seran per a Isotubi, Windowsight i Eritz. La cerimònia també inclourà l'actuació de les Bardansaire de Rubí, acompanyat per la cobla, la principal del Llobregat. I ja han començat els treballs de rehabilitació del pàrquing soterrat de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa gairebé un any per deficiències estructurals. L'actuació entra ara en la seva fase principal i comportarà les primeres afectacions importants a la mobilitat. A partir del 21 de juliol quedarà tallat el trànsit al carrer Sant Sebastià, en el tram que travessa la plaça, una restricció que es mantindrà si es compleixen les previsions municipals fins a finals d'any. L'Ajuntament assegura que les obres serviran per reparar diversos elements estructurals i renovar el sistema d'impermeabilització de l'aparcament. Per reduir l'impacte de les obres, el consistori ha previst itineraris alternatius per al veïnat, es recomana utilitzar els aparcaments de l'Escardiboli Can Fatxó a les famílies de l'Escola Regina Carmeli i mantindrà un pas accessible per als vianants durant tota la intervenció. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
4: Nom.
0: Generosa Cortina Roig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
4: Matrícula.
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen, bàsicament, doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del trapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Sol de Vila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Sol de Vila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. A Andorra la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraband i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies, inclús, per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però, clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Sol de Vila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraband.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs, que molts d'ells, doncs, en el moment en el que l'avió és abatut, si evidentment doncs, estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar

0: produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
1: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
0: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
0: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la generosa a Ravensbrück.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Paz. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Per suposat, al meu cantó sempre està la Mary Espósito. Hola, Mary.
3: Sí, jo avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. Ens podríeu explicar quin és l'origen del conflicte i la situació actual?
5: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització, sabeu que hi va haver guerres i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries. Diem que el Sàhara és una província espanyola i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i naixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant al seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no

0: Álvarez Rey va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir perquè els bombardejaven, els apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Hamada algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides. Hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
1: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims... Bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant, la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Meri, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
2: Parlem dels camps saharauis, sempre dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzat, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit, bueno, viu en uns camps de refugiats. M'agradaria que poguéssiu explicar com és viure en un camp de refugiats.
1: Per a que et facis una idea, els camps de persones refugiades de saharauis estan col·locats a dins de la mà d'Argelina, part del desert més sec de tota l'Àfrica, pràcticament de tot el món, i les condicions, per tant, són un lloc on la producció és impossible, el clima és superextrem, tant en quant a fred com en quant a calor, i hi ha molt difícil accés tant a productes frescos com a l'aigua, com a refugi en moments de temporada de sirocos, que són tormentes d'arena, temporada de pluges, que són poques però ho destrossen tot i fan inundacions molt grans, i després tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el creixer i néixer, saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
2: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així, o los que com viuen?
0: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
2: Ah, sí?
0: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts, és molt, molt, molt dur.
2: Dius presons negres com si sapiguéssim què són.
0: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment, visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures, hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar. A més, està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies ni informació.
2: I llavors, per exemple, tu i jo que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18, 19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què poden fer, què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
0: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, claro. Però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els dona protecció i atenció.
2: Clar, que és la base.
0: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allí no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra, la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
1: I clar, vosaltres que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
3: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una molt, moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva causa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia, encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar. I crec que aquí hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar, l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que significa anar a la guerra.
1: Sí, sí.
2: Clar, que dur. Bueno, espera, que estic una mica trasbalsada, Sara, de passar en situació així.
1: Clar.
2: Esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
0: Jo volia abans de...
2: Quins objectius perseguiu?
0: Abans de parlar dels projectes, sí, que... Això ràpid.
2: Sí.
0: Us volia parlar de les dones.
2: Vale, pues ens encanta. Sí, sí, tot l'espai que necessites.
0: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones amb un camp de persones refugiades on no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res. És a dir, s'aixequen al matí, es cria, i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el te. I això, quan estàs allà... I marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vaig. No? Les dones.
2: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
0: És que una dona sola allí no pot fer res, perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes, Penseu que les dones allí, jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant, una.
2: Ostres.
0: No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenen dels homes, a part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
2: És difícil pensar no. Esto de no tenir economia, és molt heavy, no? Me costa imaginar.
1: Bueno, fes-te la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxen per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentres. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar. Entén-me la força bruta, eh? No, no vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
2: Clar, les dones no poden marxar.
0: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
4: Però... Sí. Perdona'm. Perdó. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
0: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, elles s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir que en veus alguna que fa alguna coseta... però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
4: I es nota, no?, amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, sisplau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
1: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap, i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament, a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus per a que puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequadament, i sortir una miqueteta d'això. Per això el concepte vacances, però realment venen 2 mesos cada estiu, aproximadament, un mes i mig, 2 mesos. I és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no, els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé, i després han de tornar allí amb lo dur que és.
2: És un tòpico.
1: Sí, però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho ha explicat la Cristina abans, i és que allí són molt feliços, perquè tenen moltes coses que aquí no tenim, el temps per jugar, la llibertat per fer-ho, i uns vincles familiars que, sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i com si completament per amb ells i pel seu desenvolupament. A part d'això, hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com aquesta causa és el...
0: Tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. El més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta al nostre gra de sorra i fer una mica de retorn a aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
4: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
2: Vale, gràcies.
4: És que en tot aquest espai, no, que potser la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
2: Sí, molt trista.
4: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
1: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existeix. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política, parlar-ne perquè a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-lo.
0: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí. És
2: bueno, era important per nosaltres, sí, parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
1: Moltes gràcies.
4: A vosaltres per la feina que feu.
2: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
0: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
1: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat que és injust i el que tens lluny que és injust i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta de l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
2: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador, però també us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... també tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir fem alguna cosa de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Salut reforçarà aquest any la vacunació contra la grip entre els docents i la campanya començarà el 5 d'octubre. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal entre mestres i professors, un col·lectiu que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. La campanya, que també inclourà la vacunació contra la Covid per als col·lectius de risc, començarà el 5 d'octubre després d'un retard en la producció de vacunes. El casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026, una edició que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. Entre els guardonats hi ha la família Brown pel de Premi a la Trajectòria Empresarial i l'empresa Vicente Tons, reconeguda per la seva estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. I la pantalla gegant per seguir la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina es trasllada al camp de futbol de Can Rosés després de l'èxit de la semifinal. El nou espai permetrà acollir més públic i oferirà una pantalla de més dimensions, servei de restauració i activitats previs al partit. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: La campanya de vacunació contra la grip i la Covid d'aquest any posarà un èmfasi especial en els mestres i professors, també als centres educatius de Rubí. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal d'aquest col·lectiu, que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. Salut reconeix que fins ara els docents havien quedat un poc al marge de les campanyes de promoció de la vacunació, malgrat ser un col·lectiu diana. Escoltam el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: Estan en el protocol i sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat. Els teníem una mica oblidats. Pensem que és important i per això volem donar la volta a la truita i també preocupar-nos de mestres i professors, evidentment, amb el Departament d'Educació, fent activitats específiques per augmentar la seva cobertura.
1: La campanya començarà finalment el 5 d'octubre, més tard del previst. El retard respon a problemes en la producció de les vacunes després que l'Organització Mundial de la Salut hagi actualitzat les soques de la vacuna de la grip. Ho explica de nou el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre? Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
1: Les cites prèvies s'obriran a finals de juliol. La vacunació començarà el 5 d'octubre per als principals col·lectius de risc i s'anirà ampliant progressivament durant els mesos d'octubre. Salut mantindrà també la vacunació conjunta contra la grip i la Covid per a les persones majors de 60 anys. I a la plana de política local, el Partit Popular de Rubí presentarà al ple municipal del 23 de juliol una moció perquè l'Ajuntament sol·liciti a la Universitat Politècnica de Catalunya la cessió definitiva de l'edifici Rassó. Es tracta del prototip d'edifici sostenible que l'UPC va cedir temporalment al consistori l'any 2015 i que està situat a les urbanitzacions, concretament al districte 2. Segons el conveni, una vegada transcorreguts els primers 10 anys, la cessió es prorroga automàticament, però l'Ajuntament pot demanar-ne la titularitat definitiva. El PP considera que l'equipament està infrautilitzat i proposa reformar-lo per convertir-lo en un centre cívic o una oficina d'atenció ciutadana que doni servei als veïns de les urbanitzacions. La moció també planteja aprofitar la parcel·la exterior per instal·lar-li espais esportius com un parc de calistènia, aparells de gimnàs a l'aire lliure o pistes de petanca. El portaveu del grup municipal, Juan José Giner, assegura que el barri necessita més serveis municipals i critica que l'edifici continuï tancat.
0: I s'ha de posar en servei als rubinencs. I cada dia que l'edifici Rassó continua tancat és una oportunitat perduda als veïns del districte 2. I bueno, això és una manca d'ambició per part del govern municipal. I jo crec que això ja s'hauria d'haver gestionat abans. Des de que es va exhaurir la data del primer contracte, que eren 10 anys.
1: Giner també reclama que el govern municipal iniciï els tràmits per obtenir la cessió patrimonial definitiva de l'immoble i considera que mantenir-lo tancat suposa una oportunitat perduda per als veïns del districte 2. I el casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà empresariats, representants institucionals i autoritats en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'acte estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que serà l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamà, ens explicava als micròfons de Ràdio Rubí que l'elecció de la ciutat respon al seu pes dins del teixit econòmic del territori.
4: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
1: Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició. La família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Torn serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. El director general de l'empresa, Vicente Torn, assegura que aquest reconeixement és també un estímul per continuar avançant en aquest àmbit.
5: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
1: La resta de guardons distingiran Isotubi, Windows 5 i Eritz. La cerimònia inclourà també l'actuació de les bandes aire de Rubí, acompanyat per la cobla La Principal del Llobregat, en diverses coreografies inspirades en les categories dels premis. I a la plana de successos, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Rubí ha tingut un paper destacat en la detenció de dos homes de 29 i 36 anys acusats de diversos robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat, Castelldefels i Viladecans. La investigació, coordinada amb la unitat d'investigació de Gavà, va permetre identificar els sospitosos i relacionar-los amb almenys quatre estrabades perpetrades a Sant Cugat. passat. Segons els Mossos, els detinguts seleccionaven principalment persones grans que duien joies visibles en zones comercials. Després de seguir-les durant uns minuts, un dels homes els arrencava la cadena mentre circulava amb un patinet elèctric i, a la mateixa vegada, l'altre vigilava l'entorn i coordinava la fugida. La detenció es va produir el 8 de juliol a Castelldefels, després que un caporal de la policia local fora de servei reconegués els sospitosos i alertés els investigadors. Posteriorment, agents de la unitat d'investigació de Rubí es van desplaçar a la comissaria de Gavà per detenir-los també pels quatre robatoris que se'ls atribueixen a Sant Cugat. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar implicats en altres fets similars arreu de Catalunya. I l'Ajuntament de Rubí ha estrenat un nou model de manteniment dels espais verds, l'arbrat i les àrees de joc infantil. La principal novetat és la incorporació d'un servei extern que supervisarà la feina de les empreses encarregades del manteniment per garantir que les actuacions es fan amb els estàndards de qualitat previstos. En té més detalls, na Paula Iglesias.
6: El nou sistema suposa un canvi en la manera com es gestionen aquests serveis municipals. Fins ara, bona part del manteniment s'agrupava en un únic contracte, però a partir d'ara s'ha dividit en quatre. Un s'encarregarà dels espais verds, un altre de l'arbrat i les palmeres, un tercer de les àrees de joc infantil i un quart tindrà com a única funció controlar la qualitat de la feina que facin les empreses adjudicatàries. Aquest control extern revisarà de manera periòdica les actuacions que es duguin a terme, elaborarà informes mensuals i comprovarà si les incidències es resolen dins dels terminis establerts. A més, aquestes avaluacions es tindran en compte a l'hora de certificar el servei prestat per les empreses responsables. Pel que fa a l'arbrat, el nou contracte inclou el manteniment de més de 12.000 arbres repartits pels carrers, parcs i equipaments municipals. Les tasques previstes van des de la poda i el control fitosanitari fins a les inspeccions de seguretat o les actuacions urgents quan sigui necessari. El servei destinat als espais verds assumirà els treballs habituals de jardineria, com el rec, la sega, la neteja o la conservació de parterres i zones enjardinades, però també intervindrà en casos excepcionals, com ara desperfectes provocats per episodis meteorològics o actes vandàlics. Pel que fa a les àrees de joc infantil, el contracte preveu inspeccions periòdiques dels jocs, els paviments de seguretat i la senyalització, a més de reparacions i substitucions dels elements que sigui necessari renovar. Segons l'Ajuntament, aquest nou model també incorpora eines digitals per planificar les actuacions i mantenir actualitzats els inventaris municipals, amb l'objectiu de millorar el seguiment dels serveis i la conservació dels espais públics de la ciutat.
1: I la pantalla gegant per seguir la final del Mundial de Futbol que instal·la l'Ajuntament canviarà d'ubicació després que aquest dimarts l'amfiteatre del Castell s'omplís amb 2.500 persones per veure la victòria d'Espanya per 2-0 contra França. El consistori ha decidit traslladar la projecció de la final al camp de futbol de Can Rosés amb més capacitat. El partit que enfrontarà Espanya i l'Argentina aquest diumenge a les 9 del vespre es podrà seguir en una pantalla més gran que la instal·lada a l'amfiteatre. Les portes del recinte s'obriran a les 7 de la tarda i hi haurà servei de restauració, animació previ i dos punts d'hidratació per fer front a les altes temperatures previstes. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament. No es permetrà l'entrada amb animals de companyia, ampolles de vidre ni material pirotècnic i l'Ajuntament recomana arribar amb temps per facilitar l'accés al recinte. La decisió arriba després de l'èxit de la semifinal que va reunir milers d'aficionats, principalment famílies, infants i joves, en un ambient festiu. L'animació va anar a càrrec del nostre company Cisco Lara, que també conduirà les activitats prèvies abans de la final.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Salut reforçarà aquest any la vacunació contra la grip entre els docents i la campanya començarà el 5 d'octubre. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal entre mestres i professors, un col·lectiu que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. La campanya, que també inclourà la vacunació contra la Covid per als col·lectius de risc, començarà el 5 d'octubre després d'un retard en la producció de vacunes. El casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026, una edició que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. Entre els guardonats hi ha la família Brown pel de Premi a la Trajectòria Empresarial i l'empresa Vicente Tons, reconeguda per la seva estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. I la pantalla gegant per seguir la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina es trasllada al camp de futbol de Can Rosés després de l'èxit de la semifinal. El nou espai permetrà acollir més públic i oferirà una pantalla de més dimensions, servei de restauració i activitats prèvies al partit. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més

0: considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. Salut reconeix que fins ara els docents havien quedat un poc al marge de les campanyes de promoció de la vacunació, malgrat ser un col·lectiu diana. Escoltam el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
1: Estan en el protocol i sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat, els teníem una mica oblidats, pensem que és important i per això volem donar la volta a la truita i també preocupar-nos de mestres i professors, evidentment, amb el Departament d'Educació, fent activitats específiques per augmentar la seva cobertura.
0: La campanya començarà finalment el 5 d'octubre, més tard del previst. El retard respon a problemes en la producció de les vacunes després que l'Organització Mundial de la Salut hagi actualitzat les soques de la vacuna de la grip. Ho explica de nou el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
1: El canvi de soques produeix aquest endarreriment en la producció a escala internacional. Nosaltres ens veiem afectats. Ens agradaria començar a vacunar el 15 de setembre o el 20 de setembre? Sí, hem de començar a vacunar la primera setmana d'octubre, però també tenim indicis de que no hi ha un avançament de l'epidèmia com l'any passat, pel que sabem que ja està passant a Austràlia, Nova Zelanda, etc.
0: Les cites prèvies s'obriran a finals de juliol. La vacunació començarà el 5 d'octubre per als principals col·lectius de risc i s'anirà ampliant progressivament durant els mesos d'octubre. Salut mantindrà també la vacunació conjunta contra la grip i la Covid per a les persones majors de 60 anys. I a la plana de política local, el Partit Popular de Rubí presentarà al ple municipal del 23 de juliol una moció perquè l'Ajuntament sol·liciti a la Universitat Politècnica de Catalunya la cessió definitiva de l'edifici Ressò. Es tracta del prototip d'edifici sostenible que la UPC va cedir temporalment al consistori l'any 2015 i que està situat a les urbanitzacions, concretament al districte 2. Segons el conveni, una vegada transcorreguts els primers 10 anys, la cessió es prorroga automàticament, però l'Ajuntament pot demanar-ne la titularitat definitiva. El PP considera que l'equipament està infrautilitzat i proposa reformar-lo per convertir-lo en un centre cívic o una oficina d'atenció ciutadana que doni servei als veïns de les urbanitzacions. La moció també planteja aprofitar la parcel·la exterior per instal·lar-li espais esportius com un parc de calistènia, aparells de gimnàs a l'aire lliure o pistes de petanca. El portaveu del grup municipal, Juan José Giner, assegura que el barri necessita més serveis municipals i critica que l'edifici continuï tancat.
2: I s'ha de posar en servei als rubinencs. I cada dia que l'edifici Ressò continua tancat és una oportunitat perduda pels veïns del districte 2. I bueno, això és una manca d'ambició per part del govern municipal. I jo crec que això ja s'hauria d'haver gestionat abans, des de que es va exhaurir la data del primer contracte, que eren 10 anys.
0: Giner també reclama que el govern municipal iniciï els tràmits per obtenir la cessió patrimonial definitiva de l'immoble i considera que mantenir-lo tancat suposa una oportunitat perduda per als veïns del districte 2. I el casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà empresariats, representants institucionals i autoritats en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'acte estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que serà l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamà, ens explicava als micròfons de Ràdio Rubí que l'elecció de la ciutat respon al seu pes dins del teixit econòmic del territori.
3: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercial, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
0: Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició.

0: Edició, la família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Torn serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. El director general de l'empresa, Vicente Torn, assegura que aquest reconeixement és també un estímul per continuar avançant en aquest àmbit.
1: Hi ha un canvi en la mentalitat de la gent, un canvi en concebre la sostenibilitat en els últims anys i realment ja no és un tema de mentalitat, és un tema també de costos i de competitivitat. El ser sostenible al final et fa ser més fort.
0: La resta de guardons distingiran Isotubi, Windows 5 i Eritz. La cerimònia inclourà també l'actuació de les Balmaceira de Rubí, acompanyat per la cobla La Principal del Llobregat, en diverses coreografies inspirades en les categories dels premis. I a la plana de successos, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Rubí ha tingut un paper destacat en la detecció de tensió, volíem dir, de dos homes de 29 i 36 anys acusats de diversos robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat, Castelldefels i Viladecans. La investigació, coordinada amb la unitat d'investigació de Gavà, va permetre identificar els sospitosos i relacionar-los amb almenys quatre estrebades perpetrades a Sant Cugat. Segons els Mossos, els detinguts seleccionaven principalment persones grans que duien joies visibles en zones comercials. Després de seguir-les durant uns minuts, un dels homes els arrencava la cadena mentre circulava amb un patinet elèctric i, a la mateixa vegada, l'altre vigilava l'entorn i coordinava la fugida. La detenció es va produir el 8 de juliol a Castelldefels, després que un caporal de la policia local fora de servei reconegués els sospitosos i alertés els investigadors. Posteriorment, agents de la unitat d'investigació de Rubí es van desplaçar a la comissaria de Gavà per detenir-los també pels quatre robatoris que se'ls atribueixen a Sant Cugat. La investigació continua oberta per determinar si els arrestats podrien estar implicats en altres fets similars arreu de Catalunya. I l'Ajuntament de Rubí ha estrenat un nou model de manteniment dels espais verds, l'arbrat i les àrees de joc infantil. La principal novetat és la incorporació d'un servei extern que supervisarà la feina de les empreses encarregades del manteniment per garantir que les actuacions es fan amb els estàndards de qualitat previstos. En té més detalls, na Paula Iglesias.
2: El nou sistema suposa un canvi en la manera com es gestionen aquests serveis municipals. Fins ara, bona part del manteniment s'agrupava en un únic contracte, però a partir d'ara s'ha dividit en quatre. Un s'encarregarà dels espais verds, un altre de l'arbrat i les palmeres, un tercer de les àrees de joc infantil i un quart tindrà com a única funció controlar la qualitat de la feina que facin les empreses adjudicatàries. Aquest control extern revisarà de manera periòdica les actuacions que es duguin a terme, elaborarà informes mensuals i comprovarà si les incidències es resolen dins dels terminis establerts. A més, aquestes avaluacions es tindran en compte a l'hora de certificar el servei prestat per les empreses responsables. Pel que fa a l'arbrat, el nou contracte inclou el manteniment de més de 12.000 arbres repartits pels carrers, parcs i equipaments municipals. Les tasques previstes van des de la poda i el control fitosanitari fins a les inspeccions de seguretat o les actuacions urgents quan sigui necessari. El servei destinat als espais verds assumirà els treballs habituals de jardineria, com el rec, la sega, la neteja o la conservació de parterres i zones enjardinades, però també intervindran casos excepcionals, com ara desperfectes provocats per episodis meteorològics o actes vandàlics. Pel que fa a les àrees de joc infantil, el contracte preveu inspeccions periòdiques dels jocs, els paviments de seguretat i la senyalització, a més de reparacions i substitucions dels elements que sigui necessari renovar. Segons l'Ajuntament, aquest nou model també incorpora eines digitals per planificar les actuacions i mantenir actualitzats els inventaris municipals, amb l'objectiu de millorar el seguiment dels serveis i la conservació dels espais públics de la ciutat.
0: I la pantalla gegant per seguir la final del Mundial de Futbol que instal·la l'Ajuntament canviarà d'ubicació després que aquest dimarts l'amfiteatre del Castell s'omplís amb 2.500 persones per veure la victòria d'Espanya per 2-0 contra França. El consistori ha decidit traslladar la projecció de la final al camp de futbol de Can Rosés amb més capacitat. El partit que enfrontarà Espanya i l'Argentina aquest diumenge a les 9 del vespre es podrà seguir en una pantalla més gran que la instal·lada a l'amfiteatre. Les portes del recinte s'obriran a les 7 de la tarda i hi haurà servei de restauració, animació previ i dos punts d'hidratació per fer front a les altes temperatures previstes. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament. No es permetrà l'entrada amb animals de companyia, ampolles de vidre ni material pirotècnic i l'Ajuntament recomana arribar amb temps per facilitar l'accés al recinte. La decisió arriba després de l'èxit de la semifinal que va reunir milers d'aficionats, principalment famílies, infants i joves, en un ambient festiu. L'animació va anar a càrrec del nostre company Cisco Lara, que també conduirà les activitats prèvies abans de la final. I això és tot per ara. Ja sabeu que vos podeu seguir informant a les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook i Twitter, i també al nostre web radiorubí.cat. Passin un bon dia i moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Vial i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció als negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades aquests 8-9 mesos de decalatge que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat al 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
27: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa,
2: doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
7: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
6: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí què més tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia.
9: Per ser la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, 2 hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and...
11: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor.
5: Very hot.
11: Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per 2 temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa de després de 2 temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per 2 temporades. Per la seva banda, la 6 de joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa. Va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Clàssics, hits, dance, urban,
5: fórmula, Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid d'aquest any posarà un èmfasi especial en els mestres i professors, també als centres educatius de Rubí. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal d'aquest col·lectiu que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. Salut reconeix que fins ara els docents havien quedat un poc al marge de les campanyes de promoció de la vacunació, malgrat ser un col·lectiu diana. Escoltem el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Estan en el protocol i sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat. Els teníem una mica oblidats. Pensem que és important i per això volem donar la volta a la truita i també preocupar-nos de mestres i professors, evidentment, amb el Departament d'Educació, fent activitats específiques per augmentar la seva cobertura.
1: La campanya començarà finalment el 5 d'octubre, més tard del previst, i el retard respon a problemes en la producció de les vacunes després que l'Organització Mundial de la Salut hagi actualitzat les soques de la vacuna de la grip. El Partit Popular presentarà al ple municipal del 23 de juliol una moció perquè l'Ajuntament sol·liciti a la Universitat Politècnica de Catalunya la cessió definitiva de l'edifici Rassó. Es tracta del prototip d'edifici sostenible que la UPC va cedir temporalment al consistori l'any 2015 i que està situat a les urbanitzacions, concretament al districte 2. Segons el conveni, una vegada transcorreguts els primers 10 anys, la cessió es prorroga automàticament, però l'Ajuntament pot demanar-ne la titularitat definitiva. El portaveu del grup municipal, Juan José Giner, assegura que el barri necessita més serveis municipals i critica que l'edifici continuï tancat.
3: I s'ha de posar en servei als rubinencs. I cada dia que l'edifici Rassó continua tancat és una oportunitat perduda pels veïns del districte 2. I bueno, això és una manca d'ambició per part del govern municipal. I jo crec que això ja s'hauria d'haver gestionat abans, des de que es va exhaurir la data del primer contracte, que eren 10 anys.
1: Giner també reclama que el govern municipal iniciï els tràmits per obtenir la cessió patrimonial definitiva de l'immoble. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà empresariats, representants institucionals i autoritats en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'acte estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que serà l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, explicava als micròfons de Ràdio Rubí que l'elecció de la ciutat respon al seu pes dins del teixit econòmic del territori.
2: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
1: Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició perquè la família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Ton serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. La cerimònia inclourà també l'actuació de l'Esbar Dansaire de Rubí, acompanyat per la cobla La Principal del Llobregat. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Rubí ha tingut un paper destacat en la detenció de dos homes de 29 i 36 anys acusats de diversos robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat, Castelldefels i Viladecans. La investigació, coordinada amb la unitat d'investigació de Gavà, va permetre identificar els sospitosos i relacionar-los amb almenys 4 estrabades perpetrades a Sant Cugat. Segons els Mossos, els detinguts seleccionaven principalment persones grans que duien joies visibles en zones comercials. La unitat d'investigació de Rubí es va desplaçar a la comissaria de Gavà per detenir-los també pels 4 robatoris que se'ls atribueixen a Sant Cugat. La investigació continua oberta. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

Bon dia, Fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres. Motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot destila amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim, a més.
1: I a més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: modern.
1: A més, era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys. I llavors, amb llibertat, podies triar el que volies de lletres. Amb la qual cosa vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i boom, i llavors... I en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions. Ah.
0: Era
1: un pla fantàstic. Ara no. Ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible. Per als universitaris
1: és tremendo. És horrible perquè es tractava la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma.
0: L'autònoma, bueno,
1: això
0: la central també.
1: Que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país
0: condensat
1: i tothom
0: com
1: il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona, i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat. I, en canvi, jo et puc dir que per mi va ser un plaer. És a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta de... d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava... Sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volíem comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. Uh-huh. I després hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I el... Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, com un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, que dius... No, veritat,
1: doncs,
0: pobre,
1: a veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang, i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai!
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó,
1: i llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde, i és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell, i dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars.
1: El Pallars, que és Isona.
0: Sí.
1: Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
0: És curiós, eh? Això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel. Sí.
1: Gabriel, Gabi, en català, Biel.
0: Sí,
1: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo
1: sí.
0: Acabo de caure
1: doncs,
0: del...
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig dir, escolta, maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer
0: sota
1: música en solitari al marge, no? Dic, però bueno, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris, les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, jo, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenien tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees, i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, doncs això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales, i llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, però encara hem d'estar més, Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no... La capacitat creativa d'aquest país és immensa. i tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bo. No dic que no hi haguessin excepcions, eh? Un Vigas Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, després es van passar a la direcció cinematogràfica, no?

0: Any, per exemple, les pel·lícules d'aleshores estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixar amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
1: Per tant, generar equips, tu que sempre treballes
0: generar
1: en equips...
0: Generar equips, has de posar-hi moltes dones, estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català hauríem d'haver fet el mateix i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
1: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple, sobretot...
0: Exacte.
1: No? Estem cada cop...
0: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
1: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut, es canvia la llengua.
0: Bueno, això és un tema que, si vols, en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí, els anys 30 també en van arribar 2 milions, eh?
1: Vull no deia migració.
0: El que passa que, i per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vols preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de l'humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
1: Bueno, una llengua és un país, no?
0: Que no és una broma, que no és una broma.
1: Escolta,
0: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès. Fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut... Això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
1: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
0: Bueno,
1: de
0: sí.
1: Gent no na- que
0: I
1: no
0: encara
1: nascut.
0: Que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo és que això
1: bueno,
0: em posa...
1: Bueno, tots, tots.
0: Això em posa molt nerviosa perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Em sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre. No?
1: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
0: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes fora, de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer el llatí vulgar que parlaven els soldats damunt d'una altra llengua, i va fer el català,

0: Bé, i ara tenim el català i el català evolucionarà amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires i, sobretot, hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè la... necessitem aquesta gent per treballar i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses. Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa.
1: No, potser doncs, per això ha sortit. Parlem d'un que no et posa tan nerviós. O sí, sí, eh? Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès, sí, on han passat Guimaràs, Domènech i Montaner, Maragall... Però fins ara no havia cap dona.
0: No.
1: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen 15 presidentes?
0: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades i que l'estan reanimant, no? Costa, costa, sí. Bueno, bé, jo soc, després de 160 anys, i encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents i aquestes entitats tan envellides els costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
1: I més obertes, no?, també.
0: I obrir-les. Sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem, de la migració, no?
1: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
0: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, em fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment, de moment... L'hem fet sostenible. Hi han entrat 400 joves, saps?
1: Molt bé.
0: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip. Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
1: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
0: Hem rebut garrotades, eh?
1: Sí.
0: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, i després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
1: Esperem.
0: És una metàfora que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
1: Sí, sí.
0: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de... baix.
1: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves?
0: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
1: Sí.
0: És a dir,
1: sí,
0: n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, els que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte, i es posa en dubte Europa.
1: No, no.
0: Per favor, es posen en dubte els puntals...
1: Els valors, sí.
0: Dels valors, dels drets humans... de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la
1: Espanya
0: barbària.
1: Espanya més negra, eh? Sí, Espanya, l'Espanya més negra.
0: Sí, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
1: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
0: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer, sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge, que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
1: Sí, sí, en som uns quants.
0: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
1: Bueno, clar. Si és que és,
0: guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
1: Mala fam.
0: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
1: fora,
0: fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
1: Sí, sí,
0: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, em penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
1: Sí, sí. Bueno,
0: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
1: Bueno,
0: què més volem?
1: Això també està passant ara.
0: Què més volem? O sigui, la migració, tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
1: Bueno, si ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
0: Home,
1: hem de seguir apretant i atiant.
0: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'art. Quants carnets portem a la butxaca tots nosaltres, Bé, no.
1: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
0: Quina vitalitat?
1: La que tens.
0: M'has agafat un dia que estic...
1: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
0: No, la vitalitat... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen...
1: TDAH?
0: Sí, perquè jo de petita... m'avorria molt l'escola i sempre estava... Sí, necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses, i quan trobo l'equip que les segueix, és fantàstic, no?
1: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
0: Sí,
1: i...
0: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu,
1: sí, sí.
0: Estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill dels cinemes Texas, que
1: l'Espai Texas,
0: només
1: sí.
0: fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català, i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
1: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
0: El que em fa aixecar cada matí és que... és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
1: O sigui, et van anar tiant a tu també, no?
0: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
1: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
0: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
1: Bueno...
0: una garrotada.
1: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
0: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
1: I això és el secret?
0: Què?
1: Aquest és el secret per mantenir-se
0: actiu? No ho sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava, i ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses, i llegir abans d'anar a dormir. Això sí que ha canviat.
1: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
0: Ah, sí, sí.
1: L'endemà.
0: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard, i això ja no ho aguanto.
1: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un...
0: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. O sigui, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema, venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia, això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
1: Per tant, que estigués dispersa,
0: no
1: oberta d'ulls.
0: Sí.
1: Obris els ulls.
0: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
1: No lograrem que freni.
0: No neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tan... sinó com una mica més...
1: Més pausat.
0: Més asserenat.
1: Més asserenat.
0: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
1: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat, com sempre, un plaer sentir-te, tenir-te, i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà, i amb ganes de dir-los.
0: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
1: Pues hi serem.
0: I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
1: Ben fet.
0: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
1: Acollir.
0: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració inclusiva, cohesionadora
1: i meravellosa.
0: I en català.
1: Clar. Sona un plaer, de veritat, quan vulguis. Gràcies.
0: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
1: Un dia més i contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història les ha... li els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica, perquè...
1: Meravellosa també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès no... Elisabeth Vigée-Lebrun,
1: vale.
2: Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
1: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques... Però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art... històricament s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets. En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
1: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No. Perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural... el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
1: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
1: condició feble,
2: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Vigée-Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, I, doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
1: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
1: sonen... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones, que en el segle XIX era aberrant, no el següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
1: Doncs és a dir, no, perdona, que és que vull llegir avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
1: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs ella, ella anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia ella, va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja. I
1: ah, sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
1: I menys per una dona homosexual, exacte, obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si ho volen en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
1: sí, hi ha fotografies,
2: que ja al final de la seva època, el 1880 o així, ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
1: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
1: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
1: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
1: És el que estava pensant, la Nancy,
2: exacte,
1: la Merceditas, no?
2: I això, ella va viure al Castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure la mar de feliç. I ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugènia de Montijo,
1: la dona del
2: Napoleó III,
1: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
1: L'única dona en aquell moment.
2: L'única dona en aquell moment artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
1: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó, preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun, al Louvre aquest també, al Met, o sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
1: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
1: perquè graciós, això.
2: Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, poc. Cero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
1: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent... Doncs...
1: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
1: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
1: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del
2: Principal de los Libros. Oh,
1: gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
1: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació. Sense efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid d'aquest any posarà un èmfasi especial en els mestres i professors, també als centres educatius de Rubí. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal d'aquest col·lectiu que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. Salut reconeix que fins ara els docents havien quedat un poc al marge de les campanyes de promoció de la vacunació, malgrat ser un col·lectiu diana. Escoltem el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Estan en el protocol i sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat. Els teníem una mica oblidats. Pensem que és important i per això volem donar la volta a la truita i també preocupar-nos de mestres i professors, evidentment, amb el Departament d'Educació, fent activitats específiques per augmentar la seva cobertura.
1: La campanya començarà finalment el 5 d'octubre, més tard del previst, i el retard respon a problemes en la producció de les vacunes després que l'Organització Mundial de la Salut hagi actualitzat les soques de la vacuna de la grip. El Partit Popular presentarà al ple municipal del 23 de juliol una moció perquè l'Ajuntament sol·liciti a la Universitat Politècnica de Catalunya la cessió definitiva de l'edifici Rassó. Es tracta del prototip d'edifici sostenible que la UPC va cedir temporalment al consistori l'any 2015 i que està situat a les urbanitzacions, concretament al districte 2. Segons el conveni, una vegada transcorreguts els primers 10 anys, la cessió es prorroga automàticament, però l'Ajuntament pot demanar-ne la titularitat definitiva. El portaveu del grup municipal, Juan José Giner, assegura que el barri necessita més serveis municipals i critica que l'edifici continuï tancat.
3: I s'ha de posar en servei als rubinencs. I cada dia que l'edifici Rassó continua tancat és una oportunitat perduda pels veïns del districte 2. I bueno, això és una manca d'ambició per part del govern municipal. I jo crec que això ja s'hauria d'haver gestionat abans, des que es va exhaurir la data del primer contracte, que eren 10 anys.
1: Giner també reclama que el govern municipal iniciï els tràmits per obtenir la cessió patrimonial definitiva de l'immoble. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
10: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
11: els
10: sobre...
11: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
12: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal, la sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Una Núria que ja pot fer un altre cop spoiler de The Boys,
1: sí.
0: Ho estan comentant ara, perquè hi ha polèmica, no?, amb la sèrie d'Amazon. Parlarem d'això. També parlarem un altre cop d'Eufòria, que jo sé que aquesta setmana... Ha traït molta cola, Eufòria, aquesta setmana. Jo encara no entenc com la gent no sap de què va Eufòria, però bueno, ara ja parlarem d'això. I avui a la sèrie de la setmana en concret, i després d'uns mesos, crec que des de Pluribus, sense analitzar cap sèrie d'aquesta plataforma, doncs anem fins a Apple TV per parlar d'una de les sèries, de les noves sèries més destacades del que portem d'any. Parlem de Margo tiene problemas de dinero, que adapta el llibre homònim de la Ruthy Thorpe amb un repartiment estel·lar. Fins i tot una Nicole Kidman, que potser molta gent sabia ni que sortia,
1: sí.
0: Però com a productora que és, també surt a la sèrie, no? Mm. Ja parlarem també d'aquesta sèrie, que ens ha semblat, jo crec que ens ha agradat als dos, que la Núria no li he demanat que em digui res, per esperar-me, que m'agrada a mi. Ja
1: sí,
0: ho sabem,
1: sí,
0: no? Esperar-nos al programa. I, a més, doncs, donarem, com dèiem, protagonisme a Prime Video amb The Boys i també amb el retorn de La Casa de Paper, les estrenes, que no s'acaba mai,
1: ja.
0: Això. Doncs, dit això, comencem ja, com sempre, amb la nostra ronda setmanal d'estrenes i notícies.

0: Doncs parlàvem de, que avui parlem de cosetes, no? d'Amazon Prime Video, i és que hem tingut ja oficialment la data d'estrena i la primera imatge, o first look, no? de la tercera temporada de Los Anillos de Poder.
1: Doncs sí, Prime Video ja ha anunciat el retorn d'una de les seves sèries més importants, Los Anillos del Poder. La tercera temporada començarà a emetre's l'11 de novembre i hem pogut també veure alguna imatge nova. L'entrega tindrà lloc uns anys després del final de la segona temporada, enmig de la Guerra dels Elfs amb Sauron, mentre aquest busca, últim, busca com crear l'anell que el farà guanyar la guerra i governar la Terra Mitjana.
0: Ens preguntem molts què va passar, no?, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Perquè ja després de tant temps...
1: Jo és que no me'n recordo de res. En plan...
0: Jo crec que, bueno, jo sí me'n recordo de tenir la sensació, no sé si era així, però jo crec que sí, que la segona temporada per fi se n'adonava de què ens anava a explicar aquesta sèrie. Mm. En plan, la trama de la sèrie, de veritat, que molta gent deia, vale, aquí hi ha moltes subtrames, molts personatges, però de què va la sèrie, no?
1: Exacte.
0: I al final de la segona temporada, no?, amb el tema dels anells i tot això, per fi vèiem, no?, quina era la història principal dels Anells de Poder, aquesta sèrie que sempre fem comèdia, no?, i bromes sobre ella... perquè s'ho ha merescut també, sí. No? Aquest projecte que se'ns va dir des d'Amazon que era, pues, seria la sèrie més important de la història de televisió, que clar, després de la trilogia de pel·lícules, no?, que va guanyar tants Oscars i és tan important, no?, la història del cinema, pues, ens ho vam creure, i després, bueno, la sèrie, pues, a veure, no és la pitjor sèrie que hem vist,
1: no.
0: Però evidentment no va estar a l'alçada, no?, de les expectatives.
1: Clar, al final se'ns va promocionar com la gran sèrie i tal, i al final és una sèrie que... a nivell de guió no t'aporta massa, és això, té imatges molt espectaculars, molts bons efectes visuals, però a nivell de trames, de personatges, etc, no sabem molt bé l'escriptura, no està molt ben feta i no, per mi no fa connectar, que jo crec que és el gran problema d'aquesta sèrie, que les pel·lícules originals, els llibres originals, vull dir, connectes de seguida amb tots els personatges i aquí, pues, bueno, en plan, existeixen i ja està.
0: Una sèrie també, jo molt, crec que molt plana, eh?
1: Sí,
0: parlem de visualment, que està bé, però tampoc...
1: Però no fa res...
0: Està correcte.
1: Exacte, sí. És com, és correcte visualment, és a dir, es veuen bé els efectes visuals, etc, però no és allò que estiguis veient el pla i diguis, hòstia, que guapo, saps? Sí.
0: Que me'n recordo quan va sortir la primera imatge, que era l'episodi pilot que dirigia el Juan Antonio Bayona, i va sortir la primera imatge i era com, uau, com se ve esto, no?
1: Sí.
0: I es veia millor la imatge aquella, el frame, que després el capítol en si, no?
1: Sí. Però,
0: una sèrie que jo espero que pugui remuntar, però després de dues temporades i veient com el patró que ha seguit la sèrie, no sembla que vagi a canviar molt, no?, la manera de fer-se aquesta Los Anillos de Poder.
1: Sí.
0: Veurem com surt, la gravació ja està completada i ja la tindrem al mes de novembre, que sempre hem tingut a l'estiu aquesta sèrie. Sempre es barallava amb La Casa del Dragón i aquest any han decidit distanciar-se una miqueta en el temps, les dues propostes de fantasia. I una altra sèrie que tindrem també de fantasia a Amazon Prime Video, no serà encara, però s'ha confirmat, és una saga que ha tingut bastant èxit, no?, a nivell literari, i és la saga de Fourth Wing, Núria.
1: Doncs sí, Prime Video ha fet un altre gran tracte per adaptar un llibre supervendes. Es tracta d'Ales de Sangre, la saga de novel·les de Rebecca Yarros, que ho està patant en el gènere de fantasia juvenil. Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, es farà càrrec de portar-la endavant i també estarà la mateixa autora com a productora, Elissa Joy, que serà directora del primer episodi.
0: Una saga de la que jo reconec que no hi ha sigut cap llibre, ni tinc massa informació, però sí que és veritat que és una saga que es parla, no?, entre el públic que li agrada la fantasia, i que arribarà un altre cop, pues, una altra saga de fantasia que tindrem a Amazon. De moment, cap els hi ha sortit bé, no?, perquè a part del Senyor dels Anillos, pues, van tenir el cas de La Rueda del Tiempo, que pels fans de la fantasia diuen que, si no és la millor, és de les millors de la història de sagues de fantasia, i no va sortir bé tampoc.
1: Sí.
0: Pues un altre intent per part d'Amazon, veurem si li surt amb aquesta.
1: Clar, a veure, aquí jo crec que la cosa és una mica diferent. Aquesta sèrie sí que és això, com que va més encaminat al tema juvenil, sí que és veritat que en gènere juvenil crec que Prime Video ha anat traient sèries que sembla que anen agradant, llavors potser si tira una mica més cap aquí, potser sí que els hi surt millor. Haig de dir que recordo que el dia de Sant Jordi, quan vam estar preguntant a la gent, va haver una noia que ens va dir... que a ella li feia il·lusió que haguessin adaptat a sèrie aquesta saga. O sigui que mira,
0: HBO. Aquesta... Pues és,
1: HBO,
0: aquesta sort no l'ha
1: no.
0: tingut. Ha tingut la pitjor sort que podia tenir aquesta persona, no? Que ella, aquella persona ens va dir també allò dels Anillos de Poder. I era Amazon, pues... un altre cop se l'ha de menjar. Així de clar, o sigui, ens ho mengem tothom. És que Amazon, ja sabem el que passa. Amb la fantasia i amb les sèries en general, les més top que tenen Amazon, que ja ho diem sempre, que The Boys és la que més ha triomfat, però que més enllà d'això, Amazon deixa molt que desitjar, no?
1: Sí, i també ara que té alguns altres projectes en ment, per exemple, l'adaptació que està de God of War, que mm-hmm. això serà, ha de ser molt totxo, però és que com ho facin malament, vull dir, tindrà un exèrcit de gent de videojuegos que no
0: I vam veure una primera imatge que va sortir d'aquesta sèrie, també de God of War, i no estàvem massa contents, tampoc els fans. Sí. Però bueno, veurem què tal li dona a Amazon, però Amazon potser... Les sèries que no dic que no promocioni, però que potser no s'esperava que fossin les més bones, han sigut al final les que més públic han tingut, com The Boys o Fallout, que Fallout sí s'esperava més, però potser s'esperen més de Los Anillos de Poder que de Fallout, i al final pues, ha sigut una miqueta a la inversa. Doncs veurem com surt aquesta sèrie amb el Michael B. Jordan, que després de guanyar l'Oscar, pues, bueno, li surten projectes, m'imagino, no? a l'actor, i amb aquesta directora, que és Lisa Joy, que ara ens va bé no? lligar-ho, perquè era la directora que va començar fent sèries, o sobretot dirigint a la sèrie de Westworld, a HBO, després també ha fet Fallout, a Amazon Prime Video, i parlant d'aquesta sèrie de Westworld, d'HBO, doncs sembla que aquesta sèrie que la van cancel·lar doncs podria tornar, Núria.
1: Doncs sí, després de la cancel·lació de la sèrie original, Warner Bros. Ha anunciat que s'està treballant en una pel·lícula de Westworld. No coneixem massa detalls de moment, només que en David Koepp està com a guionista i que un director de cinema misteriós amb molt de renom està interessat a dirigir-la.
0: Això veurem de renom qui és, perquè potser després no té tant renom, no? Sí. La persona que
1: segons
0: farà això.
1: Deadline.
0: Segons la informació, no?, del mitjà. Doncs és interessant a nivell del guionista, no?, perquè va escriure Jurassic Park, que és un guionista habitualment de Steven Spielberg, que llavors, bueno, pues, hi ha calidad, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que la història de Westworld és bastant curiosa, en la sèrie que quan es va estrenar el 2016 era, bueno, tothom deia que era la nova Juego de Tronos a nivell d'audiència, sí que és veritat que la primera temporada va ser, i segueix sent avui en dia, la primera temporada més vista, crec que la va superar The Last of Us, no recordo malament, però fins a llavors la primera temporada més vista de la història de la cadena, i sí que és veritat que després va passar aquí una cosa a la sèrie, va haver una davallada, que les dues primeres temporades van ser boníssimes i després la sèrie es va convertir en una altra cosa. Per mi no mai va deixar de ser bona, però sí que és veritat que la primera va ser una cosa inigualable i que potser es podria haver quedat en minissèrie. I al final HBO, pues, també per l'audiència que va baixar, va decidir cancel·lar-la. El que passa amb aquesta sèrie és que la van cancel·lar i la van eliminar d'HBO.
1: Clar,
0: quan Netflix cancela les seves sèries, no les elimina de la seva plataforma. Però pel tema de royalties o no sé què, o de pagar els actors, que era com massa car mantenir la sèrie a la plataforma, la va deixar fora i Westworld legalment no es pot veure a no ser que la compris físicament.
1: Sí.
0: Llavors és una cosa molt estranya el que va passar amb aquesta sèrie.
1: Sí, sí, vull dir, és molt curiós. És una sèrie que mai li he donat una oportunitat, però sí que és veritat que és un concepte curiós, no sé. Vull dir, algun moment li donaré una oportunitat, també és això, fa llàstima que estigui cancel·lada al final, vull dir, molta gent que treballa en això i que de cop t'ho cancel·lin.
0: I més HBO, sí que no...
1: I clar, HBO, que sempre ha apostat molt per seguir les sèries, vull dir, sèries que tens com els Sopranos, que van fer no sé quantes temporades i els era igual, vull dir que...
0: Pues, jo sempre recordo The Wire, que The Wire tenia molt poca audiència, de fet, David Simon deia que potser la cancel·larien i al final, pues no, només per lo bona que era la van deixar continuar, però en aquest cas Westworld no va tenir aquesta sort, i és veritat que també era una sèrie que, com parla aquí de cineasta, no?, de renombre, una sèrie que el guionista principal i creador era Jonathan Nolan, amb la Lisa Joy, que són parella els dos. Jonathan Nolan, pues, germà, no?, de Christopher Nolan, pues, ojalà fos Christopher Nolan el director, jo estaria encantadíssim, però no passarà, jo crec que no passarà això, encara que, bueno, té la seva família involucrada, llavors, doncs podria passar. Veurem si es confirma aquesta pel·lícula, jo estaria encantat, la veritat, però, bueno, si no, nos quedaremos con la sèrie que hi ha, encara que no es pot veure a cap lloc. Això és una cosa molt difícil d'entendre. Doncs anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells és diferent, no és una sèrie en si, és un especial de televisió, o així ho ha dit Disney Plus, que és The Punisher, One Last Kill, que va sortir ahir mateix a la plataforma, que se centra en el personatge, no?, en aquest antiheroi de The Punisher, el Frank Castle, que mentre busca sentit més enllà de la venjança, una força inesperada l'empenta de nou a la lluita. Un especial que jo ja he vist, va sortir, com dic, ahir, d'uns 50 minutets d'episodi, una mini-peli, podríem dir, que està dirigida per, ho tinc per aquí, que no se me'n recorda, Reinaldo Marcus Green, que ja ha treballat amb el John Berthel, són dues persones que van treballar a la pel·li de King Richard, aquella pel·lícula que Will Smith va guanyar l'Oscar i tot això que va passar, no?
1: Bueno.
0: Increïble. I a la sèrie de We Own the City, HBO també, o sigui que, bueno, es coneixen aquests dos, actor i guionista en aquest cas, i director. Un especial que podríem dir que és la Marvel més violenta de la història, i si no, pues, si no me creéis, veieu les imatges, perquè això sembla més John Wick que l'UCM.
2: Frank. ¿Cómo te va, hermano? Habla conmigo. Cuéntame, ¿qué te pasa?
3: ¿Qué te pasa?
2: ¿Crees que Dios va a perdonarnos todo lo que hemos hecho? A mí no sé. ¿Pero a ti? Joder, a ti ni por asomo.

0: Doncs, com deia, molt violent, aquest especial de televisió. Mai hi ha hagut tanta sang a un producte de Marvel. Molta gent, quan Disney Plus va adquirir aquests drets a Netflix, no?, de Daredevil, Punisher, etc., deia, és impossible que Disney Plus veiem una cosa tan violenta com es veia a Netflix. Pues, error. S'ha demostrat, sobretot amb Daredevil, però sobretot amb aquest especial que va sortir ahir, que va servir com una mena de seqüela, no?, després d'acabar la segona temporada de Daredevil. Ja dic, molt, molt recomanable, eh? O sigui, fins i tot l'idea de Núria, que fins i tot algú que no hagi vist la sèrie de Punisher a Netflix podria veure aquest especial i s'enterraria de tot. Sí. Tampoc és una cosa molt difícil d'entendre.
1: També jo crec que potser també l'estratègia una mica de treure aquest episodi també és de cara a la pel·lícula que ha de sortir de Spider-Man, que sortirà doncs, aquest personatge. Llavors entenc que és una mica... Potser la gent que no vulgui veure la sèrie de Punisher tenir una mica de context de com és el personatge, què és el que li passa... etc. i així saber un poc la movida sense veure una sèrie sencera.
0: Totalment, són intel·ligents, si és veritat. Encara que sí que és veritat que Spider-Man 4, diguem que el to no serà el mateix.
1: Evidentment.
0: I això em tira cap enrere, perquè aquest personatge en un context de... Almenys el to que hem vist a Spider-Man de l'UCM és una mica que no m'encaixa.
1: Sí, però bueno. A veure, jo crec que aquesta nova pel·lícula serà més en un altre... O almenys a mi em dóna la sensació que serà un altre to no tan similar a les anteriors pel·lícules. Tenint en compte que canvien les coses, és a dir, que ja no comencem des de dalt, sinó que teòricament està sol, per dir-ho d'una manera.
0: Veurem també quin és... El director és un altre...

0: i és una nova sèrie, una nova temporada, una nova, podríem dir, projecte, no?, del món de La Casa de Papel, que és Berlín i La Dama de l'Armiño. Ansiós per donar un altre cop, en Berlín reuneix a la seva banda a Sevilla i converteix un ambiciós duc en víctima del seu propi pla, robar una obra d'art de Leonardo da Vinci, coneguda com La Dama de l'Armiño. Aquesta sèrie, doncs, ja va tenir una primera temporada, no? El 2023, crec que va ser, sí, el 24, fa... ja fa temps, no? Sí. D'aquesta primera entrega, i ara ens arriba, doncs, aquesta, no, nous episodis d'aquest univers de La Casa de Papel, que fa poquet Netflix va sortir un vídeo dient que això anava pa largo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos robos va haver més? És la pregunta que es fan molts. Jo mai he vist La Casa de Papel, increïblement, ni tengo ganes, la verdad. Encara que la Núria, jo sé que em diu que, al principi, pues, valia la pena, no?
1: Les dues primeres temporades, sobretot, per mi van ser molt bones. Vull dir que... Jo ho recomano. Com a producte nacional, allò que s'ha de veure, La Casa de Papel és un d'aquests.
0: Bueno, va ser un fenomen també global, sí, no? Ja ho sabem, no? Va guanyar Emmys internacionals. Però bueno, anem a veure com pinta aquest spin-off, no? Aquesta segona entrega de Berlín.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, La Dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío. Un aristócrata, un tipo insufrible.
4: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
2: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
5: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
2: Se llama Candela. Encanto a la vida.
3: Ese duque es un criminal.
0: Doncs una sèrie que tornarà a tenir el Pedro Alonso com a protagonista i a Tristán Ulloa, que jo el veia per aquí, ja, és que sempre el relaciono amb el cas Assumpta.
1: Yeah.
0: Ja no m'ho trec del cap. És que ho feia tan bé, que sé també de Netflix. Però Núria, tu que vas veure la primera entrega, no sé si tens algunes ganes, perquè me recordo que no et va agradar gens.
1: O sigui, aquesta sèrie és d'aquestes de... per passar l'estona està bé, però...
0: Algoritmo.
1: Sí, al final no té el nivell de La Casa de Papel, jo crec, l'atenció i tal. També jo crec que busca tenir una història diferent, més amena i tal. I no ho sé. I també una mica com allargar el personatge del Berlín, que al final va funcionar molt bé la sèrie i pues, és una manera d'intentar allargar-lo, però bueno. Uh-huh. A veure, que sí que és veritat que és això, que és una sèrie que es pot veure, que és disfrutable, que és això molt... és entretinguda, però bueno, ja està.
0: Però prou, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues Netflix sacando cuartos, ¿no? Producció nacional, a l'audiovisual espanyol, no ens cansarem d'això. I anem amb l'última estrena de la setmana, en aquest cas hi ha Apple TV, plataforma després a la que ens quedarem, que ens arriba en aquest dimecres 20 de maig, es diu Satisfacció Garantizada. I es centra a la Paula, que és una mare recentment divorciada que es veu endinsada en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Convençuda d'haver presenciat un crim i enmig d'un divorci i una crisi d'identitat, la Paula emprèn la seva pròpia investigació. Podria destapar una gran conspiració i al mateix temps amagar les claus per recompondre la seva família i la seva pròpia vida. Està creada aquesta sèrie pel Simon Kinberg, que era aquesta persona que estava darrere després dels X-Men, als 2000, tantes pel·lícules, unes molt bones, unes altres molt dolentes, i la protagonista és la Tatiana Maslany. Tatiana Maslany va protagonitzar aquella sèrie que era Orphan Black, una sèrie pues, que va guanyar també premis, va estar nominada a Globus d'Or, etc. O sigui que, bueno, veurem, però Apple TV ja sabem que s'està convertint en televisió de prestigio, o sigui que veurem si aquesta sèrie també és tan bona.
6: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
7: Eso exige compromiso.
6: Compromiso, sí.
8: Es una gran oportunidad.
6: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
7: Compromiso.
9: ¿Mamá?
10: ¿Tú crees que eres la víctima?
6: Me mantengo a flote de milagro.
11: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
6: Gracias por escuchar.
11: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
6: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
11: Paula.
12: Me están entrando gases, lo noto.
0: Doncs, a nivell visual m'agrada, sí que és veritat que Apple sempre compleix, jo crec, això. I una sèrie que no la tenia fitxada, de fet, anava a posar una altra, però vaig veure el trailer i dic, bueno, puede estar bien, me fío de Apple.
1: Sí.
0: No sé si, això ja no sé si valdrà ja perquè la veiem, això és un altre tema.
1: Ja, bueno.
0: O sigui, hi ha bones crítiques, això sempre ajuda una miqueta.
1: Sí, a veure, Apple sempre és garantia de que la sèrie mínimament tindrà un nivell, estarà bé, i no

0: sé, amb el protagònic que té i la, el tràiler en general, mm-hmm. la trama pinta bé, pinta divertida almenys.
1: Doncs no ens anirem d'Apple TV, ja enllacem amb la nostra sèrie de la setmana, així que també doncs, té qualitat a nivell visual, sobretot a nivell de repartiment. Parlem de Margo, tiene problemes de dinero.

0: Doncs una sèrie que aquesta melodia és la intro, però té molt bona banda sonora a nivell de soundtrack, no? De cançons que surten a la sèrie, algunes que ens agraden bastant, de diferents èpoques també. Una sèrie que esperàvem, ja vam dir quan miràvem els estrenes nous d'aquest any, que era una de les que tenia així millor pinta, però bueno, l'anem a recordar sobretot de què ens explica aquesta sèrie que està basada en el llibre que dèiem de la Ruffy Thorpe.
1: Doncs narra la història de Margo, una mare soltera de 20 anys, sense feina i amb dificultats econòmiques, que decideix obrir un compte a OnlyFans per tirar endavant el seu nadó. No només això, també haurà de gestionar la tornada del seu pare, un exlluitador de lluita lliure, i la relació amb la seva mare, qui va patir la mateixa sort que ella quan era jove.
0: Una sèrie que destaca, que dèiem, no? Aquest repartiment, sobretot Michelle Pfeiffer, que és una diosa. Sí, ja està. O sigui, tots els premis a Michelle Pfeiffer. Després parlem del seu personatge. La protagonista, en aquest cas, és la Elle Fanning, que fa de la seva filla a la sèrie. A part de Nick Offerman, el Greg Kinnear, que per cert, Greg Kinnear era aquell pare de Pequeña Miss Sunshine, que m'han recordat. Estava veient la sèrie, de què em sona aquest home tant?
1: No?
0: Aquell paper tan boníssim, no? Que feia pel·lícula mítica. I també tenim per aquí a la Nicole Kidman. Nicole Kidman, que és productora de la sèrie, i va dir, bueno, me apetece salir, i també pues, té un paper.
1: Estupendo.
0: Segurament no ens queixarem, no? De tenir a Nicole Kidman. I la sèrie està creada pel David E. Kelley, aquest guionista que porta dècades treballant a la televisió dels Estats Units, que va tenir més renom des de Big Little Lies, i llavors pues, també ha treballat amb Nicole Kidman, també té sentit, no? Que es retrobin, no? També van fer una altra sèrie HBO que es deia Downdoing, que no va sortir també, però bueno, tenen aquesta connexió. Doncs veiem imatges, escoltem de què va aquesta sèrie d'Apple i analitzem el que ens ha semblat. It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen? I dream about the girl I used to be. Margo? Why are you here? You can go anywhere. Like Harvard? Yes, like Harvard. Oh. To all the silly boys. So how's school? Scars they taught me deep. Oh my God. You were gonna be somebody.
2: Who was I gonna be?
3: Whatever you wanted.
4: The kid chose to keep me. I ruined your life. You ruined my life so pretty.
5: I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches, even.
6: Looks like you've already dug one.
5: In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet.
7: For your first taco mix, we'll make you a scary girl.
5: I'll marinate on it.
8: This is not you.
9: Well, my mom worked at Hooters and my father was a pro wrestler. Tell me what's me.
10: Your fans? It's a popular website.
11: I doubt Marco's fitness as a parent.
0: Doncs una sèrie que tracta molts temes, potser amb aquest mix de drama i comèdia, que són temes seriosos, no?, els que tracta aquesta sèrie, però així, de primeres, Núria, què t'ha semblat aquesta proposta d'Apple?
1: Doncs a mi m'ha agradat bastant, és això, és el que deies, que és una mica un mix de comèdia i drama, són temes potser una mica complicats, al final parlem d'Estats Units, un país que també amb, bueno, amb el tema de l'avortament i les mares i l'economia en general és un tema complicat, però crec que aquesta sèrie ho porta bastant bé, és a dir, podria jo crec que haver caigut massa en l'estereotip potser o en fer massa comèdia d'un tema important, però crec que fa un bon balanç de portar tant les experiències dels diferents personatges a la taula de com narren la història d'ells, i també és això, no sé, sí, el balanç crec que està molt ben fet, els personatges jo crec que t'enganxes amb ells de seguida, vull dir, sobretot la Elle Fanning i la Michelle Pfeiffer per mi fan un duo molt xulo, Nick Offerman otra vez emocionándonos perquè és el millor, i jo crec que és una sèrie que recau molt en els actors, però és això, que també té un molt bon guió, que jo crec que sap balancejar bé aquestes coses, i que és això, que al final porta d'una manera molt natural temes complicats, que és això, em sembla una cosa molt difícil de fer, i crec que aquesta sèrie ho fa molt bé. Vull dir, ja després podem una mica, com es diu, agafar els temes en plan i desxifrar-los una miqueta més, no?, anar més a detall, per dir-ho d'alguna manera, però en general crec que és una bona sèrie, que això funciona bé com a drama, comèdia, que emociona inclús en els moments que ho necessita, I que, no sé, és que està molt bé, a mi m'ha agradat bastant, la veritat.
0: De moment també, parlant d'aquest any, encara no tenim un gran estrena, que diem, aquesta estrena és sí. La sèrie, no? L'any passat pues, va ser Adolescència, Pluribus, Task, que vam tenir sèries molt importants, no? Mm-hmm. Aquest any de moment no, però aquesta sèrie jo crec que és una de les primeres noves que ens ha agradat més.
1: Sí.
0: I jo vull començar parlant del tema que el teníem una altra sèrie present, no? Com a Eufòria, de OnlyFans,
1: sí.
0: que és un tema que tractat de maneres...
1: Molt diferents.
0: Podem debatre si bé o malament, això és un altre tema, però des de perspectives pues, totalment diferents, i en aquest cas des d'una perspectiva de precarietat, no? A nivell econòmic, que es podria debatre si Eufòria també va per aquí una mica de la cosa, però bueno, no tant, no? I en aquest cas ve per aquí, no? Per aquest tema que ens parla la sèrie de com la nostra generació, no? La generació Z, pues, a nivell econòmic té una precarietat que en aquest cas, pues, la porta a fer aquest tipus d'activitats, no? Que aquí genera el típic debat, no? D'una persona jove que té un fill, no? El tema de vendre el seu cos d'alguna manera, encara que no sigui pornografia com a tal, pues, com diu ella, jo no estic con nadie en pantalla. Però, bueno, evidentment, hi ha un treball aquí on s'està venent la imatge, no?
1: Sí.
0: Tot això pues, genera debats pues, molt interessants. Jo crec que la sèrie potser no aprofundeix molt, perquè tampoc crec que sigui el seu objectiu,
1: no.
0: Sobretot una sèrie on té, com diem, aquest toc comèdic i tal, però també té molt de drama. Però potser s'entra més a les relacions, no? Interaccions sobretot entre mare i filla i el seu pare, no? Que més ha aprofundit aquest tema, però igualment jo crec que ho fa d'una manera correcta.
1: Sí, perquè al final jo crec que és una sèrie que podria recaure, no, molt en el que dèiem, doncs, el tema d'això de tant a l'OnlyFans, també el moment en què es queda embarassada i el decidir què fer, si tenir el nen o no tenir el nen, podria caure com en el debat fàcil o tal, però simplement veus la manera que ella ho té de portar-ho, és a dir, no et diu, no, això és el correcte i és el que has de fer, saps? Sinó que és com que simplement és com va la cosa, i això es veu, pues, això que té el fill i les conseqüències, òbviament, que té per la seva vida tant laboral com la seva vida personal, econòmicament, evidentment, també. I llavors crec que ho porta això d'una manera genial. Vull dir, també a mi m'agrada molt això, el personatge del Nico Ferman també m'agrada molt, el del pare, crec que està molt bé. Vull veure a veure com evoluciona, també ara tenint en compte que renovaran la sèrie i seguirà, veure com evoluciona una mica el personatge, no? Perquè és allò que la mare, jo crec que al principi sobretot no es fia, perquè és aquesta persona, no? Que s'ha anat, no sé què i tal, però que se'l veu rehabilitat, no? I canviat, o que d'alguna manera vol ajudar a fer les coses millor. També una mica això, l'estigma que deies tu abans, una mica de les mares joves, les companyes aquestes de pis, que hi ha, per exemple, que les altres dos la miren fatal quan decideix això.
0: Sí, sí. Però tot i això té el seu dret també a que
1: òbviament, digui, enfadar-se.
0: Mi vida és esta, jo he de decidir també el que fer.
1: Clar.
0: També s'ha de fer un respecte, podríem dir, no? I tractar la gent com es mereix, no?
1: Sí.
0: Que, evidentment, la personatge principal té una situació difícil, no?
1: Sí.
0: Parles també del tema de l'avortament, evidentment, és un tema molt important, als Estats Units, més que anar a qualsevol altre país, no? Sobretot, i el tema també del personatge de professor, d'aquest aprofitament, no? De com s'aprofita d'ella com a alumna, són temes també que són situacions que passen, no sé si cada dia, però bueno, als Estats Units és bastant normal, desgraciadament,
1: sí.
0: I no sé per què, però als Estats Units em dona la sensació que és un país on hi ha molt embaràs jove, no? També, i és curiós.
1: Sí, als Estats Units crec que hi ha molt embaràs jove també perquè hi ha moltes persones que es casen també molt joves.
0: Vull dir, la religió també és molt important.
1: La religió
0: també
1: és molt important, i clar, també tot el tema de l'avortament i tot això és com es prohibeix. A mi em fa molta gràcia també quan hi ha aquests debats als Estats Units, no, de la prohibició de l'avortament, és com, vull dir, podràs prohibir, igualment la gent ho farà, això és evident,
0: sí.
1: Però és que a més, després com quan neix el nen ja, els és igual. De dir, si et mors en la pobresa,
0: ja
1: ens és igual. Vull dir, que també aquesta sèrie jo crec que retrata una mica això, no? De dir, és la seva decisió, evidentment, però també veus les conseqüències que pot tenir el fet de no tenir una estabilitat econòmica o una carrera feta, el fet de això, tenir un fill de cop i que tot, vull dir, que no tinguis ajuda al final, vull dir, la teva família pues, és el que és, i també als Estats Units el que són les ajudes socials són mínimes, si no hi ha directament, llavors.
0: I també enllaça amb un tema que també jo crec que és molt real, que passa al país americà, però en altres països també, que és el tema d'aquest càmbara jove, però a nivell generacional, no? Perquè ho enllaça amb la mare. És un, podríem dir que és una mena de trauma generacional,
1: sí,
0: ja que la seva mare va ser una mare jove també, soltera, amb una relació amb el pare una mica semblant, entre cometes, al que li passa a la seva filla,
1: sí,
0: i que també pot, es pot englobar en aquest grup de, que diuen a vegades de white trash, no? De la gent dels Estats Units, així, com que estan apartats, com aquesta gent... No són paletos, però bueno, pràcticament, no? I com aquesta... Aquest, bueno, aquest embaràs jove de mare i filla, no? Pues, la seva relació, pues, es basa molt, no? En aquest fet que passa, no? Que he de dir que per mi és el millor de la sèrie. La,
1: sí,
0: la relació entre elles dues.
1: Totalment.
0: Hem de parlar de Michelle Pfeiffer, o sigui, fa una actuació, a mi sembla, increïble, que sempre ho diem, però que jo dono gràcies que hi hagi personatges, perquè Michelle Pfeiffer, encara que no sembli, té 68 anys, no? I veure una dona amb aquesta edat fent un personatge així, no? Amb
1: sí,
0: aquest... És de poderío, no? A nivell interpretatiu i sobretot de pes, no? La trama també, pues, joder, s'agraeix bastant.
1: Sí, a més tenint en compte que, o sigui, per càlculs, si la filla, la Margot, té un 20 i alguna anys, vull dir, si el va tenir jove, segurament la Michelle Pfeiffer hauria de tenir com 40, 45, una cosa així, vull dir que... Que
0: molt
1: està molt bé el fet de que la retractin a ella com a mare jove.
0: També han agafat a l'actriu que menys aparenta 68 anys,
1: sí, sí,
0: de Hollywood.
1: Però
0: que és Michelle Pfeiffer,
1: no? Em refereixo que està molt bé, vull dir que això és molt important. I també és el que... Vull dir, jo sempre ho dic, que és molt interessant veure històries més enllà del fet de... És a dir, sí que aquí tot circula molt al voltant del fet de ser mares, les dues, però també parla, pues, això de les seves il·lusions, les seves... També la, sort de la mare, no? Aquesta... aquesta obsessió que té per tenir una parella estable, no? De dir, m'han tractat molt malament tota la meva vida i buscar una cosa com més enllà d'això.
0: Encara
1: això
0: que
1: també...
0: no signifiqui amor.
1: Exacte. Però és com... Està molt bé perquè crec que els dos personatges estan molt ben escrits i molt ben desenvolupats a l'hora de que vegis dos persones que són mare i filla però que tenen maneres de fer molt diferents. S'ha dit que també m'estava recordant una mica... a Gilmore Girls també, que passa una mica el mateix. La Lorelai és una mare que té la Rory de molt jove i també té com aquest pique amb la seva mare per el fet d'haver-li tingut jove, no sé què. No. Llavors, m'agrada com aquest vincle generacional, no?, que hi ha una mica, i com aquest debat que s'obre de dir, ella farà els mateixos errors que vaig fer jo, o té una altra oportunitat, o està fent bé o no, o s'està abocant al desastre. Clar, és el cas aquest, no?, de... Per mi ha sortit bé, però potser a tu no et surt bé. Vull dir, perquè
0: això... I bé entre cometes.
1: Clar.
0: També, i... perquè hi ha molta història aquí.
1: Claro.
0: Que, per cert, ho he mirat, no sabia quina edat tenia la Elle Fanning, té 28 anys, es porten 40 anys entre dues, però cuelen perfectament,
1: sí,
0: com a mare i filla, i mira que no s'assemblen físicament, no? Més allà que són rubies les dues, pues
1: sí,
0: no hi ha res més, no? Però tenen tanta química les dues que ho compres perfectament. També està el tema de la mare, com, per exemple, ella sembla que no vulgui tenir massa a veure amb el seu net, potser, però quan s'involucra el pare és com... però...
1: Sí, que jo tinc...
0: Jo no sé què. Com, això és molt realista, eh?
1: Sí.
0: Això passa molt a la vida, també.
1: Sí.
0: No només amb fills i nets, sinó amb més coses, no? De gent que no li interessa, però després si un altre li agafa el puesto, com, que no, que jo estic aquí, no? I també per acabar destacar que aquesta sèrie, pues, està produïda per A24, podem dir, no, l'estudi independent de cinema, que jo crec que totes les sèries que està fent, de moment, estan fent un molt bon treball, i a totes les plataformes, menys a Amazon, quina casualitat, no? Perquè fins i tot a Netflix, amb Bronca, que ho vam comentar,
1: sí,
0: i en HBO, amb Eufòria, i aquí, pues, amb aquesta, estan fent les coses molt bé, i són sèries a part que tu pots veure que són d'A24.
1: Sí.
0: Si tenen... Tu creus, no?
1: Sí, té aquest toc, o sigui... Crec que A24, el bo, o sigui, ho hem vist més en el cinema, no? Que té una producció molt variada. Jo crec que, o sigui, ha fet de tot, han fet des de terror, drama, comèdia, vull dir, tenen el que vulguis. Però sempre és això, tenen com aquesta marca que jo crec que es veu bastant, inclús això, les tres sèries aquestes que han fet són molt diferents, però saps allò... O sigui, hi ha aquell toc que jo crec que és molt, molt seu.
0: Estic mirant si hi havia més que m'havia oblidat. I van fer aquella del simpatizante, HBO, que també és
1: veritat,
0: molt bona.
1: És veritat.
0: Però hi ha alguna per aquí també una mica que els va sortir malament. A Apple TV van fer una que es deia Sunny, no estava tan bé aquesta sèrie, eh? Però bueno, un fallo se lo permitimos a 24. Bueno, quina serà la següent? Veig que tenen dos a Netflix, una a Apple, o sigui, bueno, aquesta gent està treballant, encara que a 24 no acostuma a treure 15 o 20 sèries a l'any, no? Al final és un estudi que es dedica al cinema, no?
1: Sí.
0: Doncs una sèrie que ens ha agradat molt, ja diem aquesta Margot tiene problemes de dinero, veurem com acaba la setmana que ve sortirà el seu últim episodi d'aquesta primera temporada i, com ha dit la Núria, doncs està renovada per una segona. Encara que no sé si la segona, això sí que no ho he mirat, si està també basada en el llibre o ja serà inventada.
1: Ja, pot ser.
0: Això és un misteri, ja ho veurem, no? També depèn de com vagi a nivell de premis, ja sabem què passa amb les minissèries i tot. Bueno, en aquest cas no és minissèrie, ja està confirmat. Doncs anem a fer una petita aturada del camí, com sempre, per posar una cançoneta abans del nostre top 10. I és d'aquesta sèrie que la Núria s'està veient, no?
1: Sí.
0: Ja dèiem de forma sorprenent, no? Que és From. Ens pot actualitzar una miqueta com va la cosa, Núria, en From?
1: Bueno, bé, o sigui... Bueno. A veure, està bé i jo crec que amb els episodis m'està agradant més, o sigui, no crec que sigui una gran sèrie.
0: Oiga, menys, cada cop menys m'agrada.
1: No, sí, jo crec que m'està agradant més, però és això, no és la gran sèrie, però està interessant i està entretingut.
0: Jo ja vaig prometre, l'any que ve, a segona temporada de la sèrie, parlarem de From per l'última temporada, que ja ens va bé.
1: Sí.
0: Doncs escoltem el tema principal, si no m'equivoco, que és Què serà, serà, en aquesta versió, en aquest cas, de Pixies.

0: Doncs anem amb el nostre top 10 i comencem precisament, no?, amb la sèrie que estàvem parlant.
1: Doncs sí, al número 10 tenim Margot tiene problemas de dinero a Apple TV.
0: Que no és la més vista a Apple, però quasi, perquè la següent que hi ha doncs, està a part damunt, Núria.
1: Doncs al número 9 tenim Para toda la humanidad a Apple TV també.
0: Que ja està a punt d'acabar temporada, crec que en dues setmanetes, aquesta sèrie que sempre és de les més vistes a Apple TV. Ja parlàvem que era de les tres primeres sèries que van sortir a la plataforma, el novembre de 2019, que... Sembla que Apple porti menys.
1: Sí.
0: Si no, 7 anys no sembla que porti quasi, no? Mm. Però sí, va sortir aquesta sèrie amb The Morning Show i la sèrie de Jason Momoa, de sí. I no va tenir cap d'elles, va tenir bones crítiques. Però mira, aquesta és la que més ha durat i al final la que més bona crítica ha tingut amb el pas dels anys. No? Sempre diem que potser l'hauríem de veure, però tenim altres coses que fer ara. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que està a punt ja també, a recta final. Demà surt l'antepenúltim episodi d'aquesta sèrie que acaba amb la seva 5a temporada. I que jo deseo, espero que no sigui... Sempre amb aquesta por amb els finals, no? Que sigui un final a l'alçada. L'actriu protagonista deia que van passar mesos, perquè això es va gravar doncs, l'any passat, fins que s'ha fet les pauses amb el final, que no li agradava gens. L'últim episodi, però que amb el pas dels mesos... Només parlava de l'últim episodi. O sigui, tota la temporada final molt bé, però l'últim episodi no li encaixava. Però després s'ha donat compte que els guionistes saben més que ella. Això és el que... No sé si és to irònic o és veritat. Però bueno, ho descobrirem d'aquí dues setmanes. Passa'm al 7.
1: Número 7 tenim Half-Man a HBO Max.
0: La sèrie que parla del Richard Gadd, que l'han de veure, la Núria i jo. Veurem si parlem d'ella o no, perquè hi ha altres sèries per ahí, potser sí. Parlant de Spider-Noir, no? Un dels últims programes, veurem si fem un programa especial de Bear. És que jo no puc estar sense parlar de... O sigui, és l'última temporada, eh?
1: Ja. Yeah. Sí.
0: Si ens deixen, ho farem. Però bueno, serà el 25 de juny, surt, sí. Que no sé què dia de la setmana és. Segur que és un dimecres o un dijous per només molestar-nos, no?
1: Sí.
0: Ara m'ho diu la Núria.
1: És 25, has dit?
0: Sí, 25,
1: és un dijous.
0: És un dijous, bueno. Que grandes són.
1: Pues, que...
0: pues el dijous següent, si ens deixen, farem programa d'una hora entera de cocina. Ens vestirem aquí con la sartén i tot. Bueno, ja ho veurem. Passem al 6.
1: A l'hora 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que es va acabar també aquesta sèrie el dilluns, a la plataforma d'HBO, i està renovada també per, si no m'equivoco, per una segona temporada. Jo crec que leí això, però bueno. HBO no sóc cancel·la, ja ho diem, però últimament alguna ha caigut.
1: Ja, s'han posat un poc més còmodes.
0: Sí,
1: per això,
0: sí, i bé. Més en Paramount, que ja veurem el que fa al futur. Passem al 5.
1: A número 5 tenim El senyor de les mosques, de Movistar Plus.
0: Que ha tingut una bona rebuda a la plataforma de Movistar, parlant d'aquesta nova sèrie del creador d'adolescència, del Jack Thorne, que jo me l'he guardat per veure, no sé si potser ara, però és curteta, només són 4 episodis, una miniserie britànica de
1: sí.
0: tota la vida.
1: Sí, sí.
0: No? Encara que vaig deixar una crítica de El senyor de los filtros, també, perquè la sèrie era com està com molt saturada, no? Sí, bueno, veurem si això és veritat, però no tenia mala pinta, pel que vam veure la setmana passada. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, a HBO Max.
0: La sèrie que Núria potser està patint més del que... Más de lo que admite, ¿no? Podríem dir, jo no ho sé, jo...
1: Bueno, a veure, és d'aquestes sèries que és allò de... Començaran a fer masses preguntes que no resoldran, que això també pot ser.
0: Pues tens 4 temporades per descobrir-ho,
1: sí. Bueno,
0: ja m'ho diràs.
1: Però de moment entretenida, o sigui
0: bueno,
1: que
0: menys, no?
1: Sí.
0: Doncs passem al 3.
1: Número 3 tenim Hombre en llamas a Netflix.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Netflix i, de fet, ha pujat les seves dades. Clar, respecte a la setmana passada, sí que, bueno, Netflix, amb aquests èxits inesperats que mai fallen, no? Però igualment les dues primeres segueixen sent les mateixes. Número 2.
1: Número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ahir va estrenar el seu penúltim episodi ja de la sèrie. Jo encara no l'he vist, la Núria sí l'ha vist.
1: Sí.
0: Jo he llegit crítiques sense spoilers, no m'ha fet spoilers, però no he llegit masses coses bones.
1: No és que jo crec que hi ha sentiments molt barrejats amb aquesta temporada. Jo crec que és això, hi havia unes expectatives, no? També els últims episodis de The Boys normalment són molt potents. O sigui que si l'últim de l'última temporada no és així de potent allò com els altres que han sigut...
0: Segur que dura 1 hora i mitja.
1: És que...
0: Sí. Esperem que sí ho sigui, perquè la sèrie sempre ha estat a un nivell bastant regular, no?
1: Sí.
0: Llavors seria una mica estrany acabar d'una manera pues, més baixeta, no? Però bueno, veurem, a veure si hoy lo veo, si no mañana, i ja dirà Núria, esto es una mierda, o infravalorado. I dit això ja el nostre número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que un altre cop ha despertat, no? Polèmiques, no? Aquesta setmana, amb, Sidney Sweeney otra vez, desnuda. No sé
1: ensenyant el culo.
0: Bueno, no sortia el primer episodi, el 2019, no va passar el mateix. Bueno, la gente no s'entera de què s'està viendo, però bueno. Parlem del guió d'Eufòria, i no tant d'això, jo crec que és més important la trama i el que s'està fent una miqueta amb aquesta tercera temporada, que encara, tot i això, allò, aquesta temporada em sembla, més o menys, potser és la pitjor de les tres, però no em sembla clarament la pitjor superdolenta, com s'està dient, però bueno, no és la millor sèrie de l'any tampoc. O sigui, això està claríssim. Doncs dit això, anem ja a parlar de The Voice, però una miqueta més a l'actualitat del món de les xarxes socials.

0: doncs parlem de la sèrie de Prime Video, i és que un dels seus millors personatges, no, de la sèrie, que és el Soldier Boy, que tindrà un spin-off, ja confirmat, no, després d'aquest final de The Boys, doncs també ha tingut comèdia, diguem, humor i memes amb el seu doblatge a l'espanyol, Núria.
1: Doncs sí, The Boys ja està arribant a la seva recta final i els fans doncs parlen de la sèrie a xarxes. Un dels vídeos de què s'han parlat ha sigut un extracte d'un episodi de l'última temporada doblat al castellà. En aquest cas es parlava de la gran feina de Claudio Serrano amb el personatge de Soldier Boy, adaptant les seves frases pujades de to a l'idioma nacional.
0: Claudio Serrano, pues, un doblador...
1: Fantàstic,
0: no? Ja ho sabem.
1: Sí.
0: I, bueno, parlàvem d'una frase que deia que està traduïda al castellà, evidentment en anglès literalment no deia això, però el castellà deia que me maquillen los cojones.
1: Sí.
0: Llavors és com, bueno, una expressió d'aquestes que el doblatge té aquesta oportunitat, no sempre, de transmetre, no el mateix, però, però sí el mateix. Sí, no és el mateix literalment, però que la vibra i sigui la mateixa, no? Que ens pot transmetre sobretot el personatge i el to de veu, que, bueno, què tu creus?
1: Sí, sí, vull dir, és que sobre és això que... Jo crec que el doblatge, la cosa més complicada que té a vegades és traduir sobretot bromes o coses amb doble sentit, vull dir, això és supercomplicat i això adaptar-ho al final a l'idioma, que ho entenguis i tingui com aquesta coherència, doncs és que és molt important. Llavors, bueno, a The Boys és això, jo crec que és molt complicat perquè sobre fan molta comèdia, fan moltes referències a coses concretes, llavors això suposo que també és una feina bastant extra que hem
0: de fer. Tot i això, s'ha de dir, jo crec que la sèrie, per mi, més difícil de doblar de la història ha de ser Succession.
1: Sí.
0: Per exemple,
1: 100%.
0: És que és impossible. Sí. És impossible transmetre. Jo ara no me recordo, el meu pare me recordo que l'havia doblada i algun episodi vaig veure, però ara no recordo si, per dir-te, vale, captàvem al 100% és impossible, però bueno, ho aconseguien una miqueta, ja no me'n recordo massa.
1: Sí.
0: Les veus estaven molt bé, però no sé si el que diem, aquesta comèdia, aquests comentaris per lo bajín i de Succession, no?
1: Les
0: pollites, no sé si transmetren el mateix, no?
1: Sí, sobretot quan parlen molt ràpid, també em passa, per exemple, Gilmore Girls, que té un diàleg bestial, en plan que té moltes frases, i és com, i clar, el doblatge en castellà ho reduïen bastant, saps? Però és com, clar, aquestes coses jo crec que es perden una mica, però també, òbviament, s'entén, vull dir, al final ho adapten com poden, vull dir que...
0: I per acabar amb el doblatge, me'n recordo sempre del que va passar també amb Joc de Trons l'altra temporada, que és un meme històric, que l'episodi mític de la batalla contra els caminantes, tothom estava amb tensió, hi ha un moment que el personatge de Davos, en anglès, parla de Daenerys amb els dracs i diu, she can see us, no? I ho van traduir, no ho van traduir al doblatge, deia, she can see us. El doblatge.
1: Què?
0: Això no ho has vist, Núria?
1: Ai, no, això no ho recordo.
0: Això és història del doblatge d'Espanya.
1: Què dius?
0: Literalment deia xicancios. Sí, perquè, o sigui, va llegir, pues mira, no sé, li va donar una hemorràgia o algo ahí. Bueno, i ara li ensenyaré a Núria això, és boníssim. I anem a acabar, que si no se nos va, amb Punisher, parlant de l'estrena d'aquest especial de televisió, i és que hi ha hagut un error clamorós, Núria.
1: Doncs sí, a les estrenes parlem de la nova entrega de Punisher, que ja va estrenar el seu episodi especial dimarts a Disney+. A xarxes s'ha viralitzat un dels plans d'aquest episodi, on sembla que no s'han acabat de retocar els efectes visuals. En aquest es veu com Punisher cau contra una estructura de metall, però la gravetat de les peces metàl·liques i la cara de l'actor es veuen amb un mal acabat.
0: I gràcies a Déu puc confirmar que això és cert, no? Perquè quan vaig veure la Núria escrivia d'això dic, ui, ara tengo miedo. Ui, sí, sí, sembla el GTA, eh?
1: Sí, sí, sembla... és que semblava los gráficos de un juego de la PlayStation 3, o sigui, literalment.
0: Sí, sí, semblava el GTA 4. O sigui, terrible, terrible. És un momentet de res, l'episodi dura 50 minuts i és l'únic que pots dir, està malament.
1: Sí.
0: Però és tan bèstia, és com, ui, això
1: jo crec
0: passa?
1: Que són moltes coses, perquè es veu la cara CGI metida, perquè és o sigui, la persona que es cau és un doble, i li posa la cara del John Berthal. Es veu això, es veu com el metall que cau de manera estranya, en càmera lenta, a més el pla és com molt llarg, en pla excessivament llarg per lo que és, que al final és caure de ser un cop directe. I és com es veu molt estrany. O sigui,
0: un nou cas de Marvel, que no deixen treballar el gremio de, no, de les persones que treballen amb efectes visuals, no?
1: Sí.
0: Però bueno, què direm, no? D'això ja va passar amb la pel·lícula d'animació de Spider-Man, no? Això més greu encara, els tenen esclavitzats.
1: Sí, sí.
0: I bueno, hi ha hagut moltes queixes, però bueno, al final molta gent diu, és que per què fa 20 anys es veien millor els blockbusters i ara es veuen pitjor? No és perquè ara no es pugui fer igual de bé, és perquè no els hi donen el mateix temps, ni els mateixos diners, ni la mateixa, no sé, qualitat de treball, no?
1: Sí.
0: Que fa 20 anys, però bueno, esperem que no sigui, que continuï passant, però ha passat el 2026 encara, o sigui que bueno, malauradament. Doncs amb això acabarem aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Boys, no? Que ja tindrem aquest episodi final, debatrem sobre aquesta última temporada ja full spoilers. Un últim episodi que no podrem entrar a xarxes, si no l'hem vist abans. I per acomiadar-nos, us deixem amb un tema de, que dèiem de la sèrie de Margo Tiene Problemas de Dinero, que tenia un molt bon soundtrack, i parlem de l'artista Clairo i la cançó Sexy to Someone, la cançó publicada el maig de 2024 dins l'àlbum Charm, com deia, apareix en aquesta nova sèrie d'Apple TV. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: lei.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El Casino acull aquest vespre els Premis Cambra 2026. La gala començarà a 8:15 i reunirà empresariats, representants institucionals i autoritats en una edició especialment significativa, ja que coincideix amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa. L'acte estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, que serà l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, explicava als micròfons de Ràdio Rubí que l'elecció de la ciutat respon al seu pes dins del teixit econòmic del territori.
3: Tenim un teixit empresarial solvent, amb empenta, i que jo crec que és la gran riquesa que té aquest país, que és el teixit de petites i mitjanes empreses. Però vull dir que hi ha un teixit empresarial que està amatent als canvis, que no s'ha quedat enrere, sinó que totes aquestes empreses, des d'un punt de vista de visió de mercat, innovació, comercialització, són empreses punteres. I per tant, la fotografia ens mostra una imatge positiva i esperançadora del futur.
2: Rubí tindrà un paper destacat en aquesta edició perquè la família Brown rebrà el Premi Cambra a la trajectòria empresarial i Vicente Ton serà distingida amb el guardó a l'estratègia en criteris ambientals, socials i de governança. La cerimònia inclourà també l'actuació de l'Esbar Dansaire de Rubí, acompanyat per la cobla, la principal del Llobregat. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Rubí ha tingut un paper destacat en la detenció de dos homes de 29 i 36 anys acusats de diversos robatoris violents de cadenes d'or comesos a Sant Cugat, Castelldefels i Viladecans. La investigació, coordinada amb la unitat d'investigació de Gavà, va permetre identificar els sospitosos i relacionar-los amb almenys 4 estrabades perpetrades a Sant Cugat. Segons els Mossos, els detinguts seleccionaven principalment persones grans que duien joies visibles en zones comercials. La unitat d'investigació de Rubí es va desplaçar a la comissaria de Gavà per detenir-los també pels 4 robatoris que se'ls atribueixen a Sant Cugat. La investigació continua oberta. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
11: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de vacunació contra la grip i la Covid d'aquest any posarà un èmfasi especial en els mestres i professors, també als centres educatius de Rubí. El Departament de Salut vol incrementar la cobertura vacunal d'aquest col·lectiu que considera especialment exposat perquè els infants són els principals transmissors de la grip. Salut reconeix que fins ara els docents havien quedat un poc al marge de les campanyes de promoció de la vacunació, malgrat ser un col·lectiu diana. Escoltem el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Estan en el protocol i sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat, els teníem una mica oblidats, pensem que és important i per això volem donar la volta a la truita i també preocupar-nos de mestres i professors, evidentment, amb el Departament d'Educació, fent activitats específiques per augmentar la seva cobertura.
1: La campanya començarà finalment el 5 d'octubre, més tard del previst, i el retard respon a problemes en la producció de les vacunes després que l'Organització Mundial de la Salut hagi actualitzat les soques de la vacuna de la grip. El Partit Popular presentarà al ple municipal del 23 de juliol una moció perquè l'Ajuntament sol·liciti a la Universitat Politècnica de Catalunya la cessió definitiva de l'edifici Rassó. Es tracta del prototip d'edifici sostenible que la UPC va cedir temporalment al consistori l'any 2015 i que està situat a les urbanitzacions, concretament al districte 2. Segons el conveni, una vegada transcorreguts els primers 10 anys, la cessió es prorroga automàticament, però l'Ajuntament pot demanar-ne la titularitat definitiva. El portaveu del grup municipal, Juan José Giner, assegura que el barri necessita més serveis municipals i critica que l'edifici continuï tancat.
3: I s'ha de posar en servei als rubinencs. I cada dia que l'edifici Rassó continua tancat és una oportunitat perduda pels veïns del districte 2. I bueno, això és una manca d'ambició per part del govern municipal. I jo crec que això ja s'hauria d'haver gestionat abans. Des que es va exhaurir la data del primer contracte, que eren 10 anys.
1: Giner també reclama que el govern municipal iniciï els tràmits per obtenir la cessió patrimonial definitiva de l'immoble. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta menys esperaves.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili Garcia i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
5: Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyen un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un drapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. A Andorra la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac. Doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i evidentment et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics. També hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda... el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió, perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlar en anglès, que se sentia parlar en francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuita a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Pau. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Per suposat, al meu cantó sempre està la Mary Espósito. Hola, Mary.
2: Sí, jo avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. Ens podríeu explicar quin és l'origen del conflicte i la situació actual?
4: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització, sabeu que hi va haver guerres, i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries. Diem que el Sàhara és una província espanyola i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i naixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant al seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no era rei, va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir, perquè els bombardejaven, els apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra, i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Hamada algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides. Hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
5: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims, bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Mary, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
1: Parlem dels camps saharauis, sempre dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzat, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit...

0: I després, tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el créixer i néixer, saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
1: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així o los que com viuen?
2: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
1: Ah, sí?
2: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts. És molt, molt, molt dur.
1: Dius presons negres com si sapiguéssim què són.
2: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures. Hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar. A més, està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies ni informació.
1: I llavors, per exemple, tu i jo que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18-19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què poden fer, com què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
2: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, claro. Però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els dona protecció i atenció.
1: Clar, que és la base.
2: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allí no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra, la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
3: I clar, vosaltres que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
0: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva causa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar.

0: I crec que hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar, l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que significa anar a la guerra.
1: Sí, sí. Clar, quedo... Bueno, espera, que estic una mica trasbalsada, Sara, de passar en situació així.
2: Clar.
1: Esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
3: Jo volia abans de...
1: Quins objectius perseguiu?
3: Abans de parlar dels projectes, sí, que... Això ràpid.
1: Sí.
3: Us volia parlar de les dones.
1: Vale, pues, ens encanta, sí, sí, tot l'espai que necessites.
3: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones, en un camp de persones refugiades, no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana, on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res. És a dir, s'aixequen al matí, es cria i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el té. I això, quan estàs allà... I marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vaig. No? Les dones.
1: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
3: És que una dona sola allí no pot fer res, perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes... Penseu que les dones allí, jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant, una.
1: Ostres.
3: No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenent dels homes, a part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
1: És difícil pensar no... esto de no tenir sí. economia, és molt heavy, no? Sí. Me costa imaginar.
0: Bueno, fes-te la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxen per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentres. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar, entén-me la força bruta, eh? No, no vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
1: Clar, les dones no poden marxar.
3: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
2: Però... Sí. Perdona'm.
4: Perdó. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
3: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, i s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir que en veus alguna que fa alguna coseta... però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
4: I es nota, no?, amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, si us plau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
0: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap, i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament, a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus perquè puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequada, i sortir una miqueteta d'això. Per això el concepte vacances, però realment venen dos mesos cada estiu, aproximadament, un mes i mig, dos mesos. I és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no, els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé i després han de tornar allí amb lo dur que és.
1: És un tòpic.
0: Sí, però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho ha explicat la Cristina abans, i és que allí són molt feliços, perquè tenen moltes coses que aquí no tenim, el temps per jugar, la llibertat per fer-ho, i uns vincles familiars que, sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i, com si completament per amb ells i pel seu desenvolupament. A part d'això, hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com sí, aquesta causa és el
3: tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. I el més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta al nostre gra de sorra i fer una mica de retorn a aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
4: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
1: Vale, gràcies.
4: És que en tot aquest espai, no, que potser la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
1: Sí, molt trista.
4: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
0: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existeix. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política, parlar-ne per a que a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-lo.
3: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí.
1: Bueno, era important per nosaltres, sí, parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
0: Moltes gràcies.
4: A vosaltres per la feina que feu.
1: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
3: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
0: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat que és injust i el que tens lluny que és injust i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta de l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
1: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador, però també us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... també tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir, fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir, fem algo de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres, motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser, per a totes, una barca que obre camins al mar. Una via segura d'informació per a les més joves, també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot d'estil amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim, a més
1: a més. I a més a més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després hi vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: modern.
1: Era un, a més, era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys. I llavors, amb llibertat, podies triar el que volies de lletres. Amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i bum, i llavors... I en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions. Ah.
0: Era
1: un pla
0: això
1: fantàstic. Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Està tant bé. Si t'agraden... com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible, per als universitaris és
1: horrible,
0: és tremendo.
1: Perquè es tractava la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma, a veure.
0: L'autònoma, bueno, la central també.
1: Això va plamar el que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà de Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, de Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país...
0: condensat
1: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava, sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes o joves que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa. I a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona i Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. I després hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, que dius... De veritat,
1: doncs,
0: pobre,
1: a veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai.
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó.
1: El pregó. I llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde. I és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I em dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars.
1: El Pallars, que és Isona. Sí. Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí, sí, sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà són per davant.
0: És curiós, això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel. Bel. Sí, sí.
1: Gabriel, Gabi, en català,
0: Biel.
1: Biel.
0: Sí, sí,
1: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo sí. Acabo de caure
1: doncs,
0: del...
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, sí, sí, no cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre, en català els diminutius sempre són per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya,
1: sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, és pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava... molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig dir, escolta, maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. Uh-huh. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris,
0: sí,
1: les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, jo, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, això ha anat progressant i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus i llavors, clar, fan molt més goig les gales. I llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir... Estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, sí, però encara hem d'estar més, eh? Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no. La capacitat creativa d'aquest país és immensa. i tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, sí, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí, no? Sí. I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, sí, sí, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
1: Totes... S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè sí, això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
0: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes
1: generar
0: en equips...
1: Has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
0: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple... Sobretot...
1: Exacte.
0: No? Estem cada cop...
1: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
0: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut es canvia la llengua.
1: Bueno, això és un tema que si vols en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions.
0: El
1: que passa que... I per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vols preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de l'humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
0: Bueno, una llengua és un país, no?
1: Que no és una broma, que no és una broma.
0: Escolta,
1: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que l'emigració té escola tot en francès. Fan uns guetos. Aquí mai hi ha hagut... Això hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
0: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
1: Bueno,
0: de
1: sí.
0: Gent no que
1: I
0: no
1: encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que això
0: bueno,
1: em posa
0: tots,
1: molt...
0: Tots.
1: Això em posa molt nerviosa perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme. Estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre. No?
0: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
1: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà, amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar, i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses. Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa,
0: no,
1: potser per això
0: mira,
1: ha sortit.
0: Parlem d'un que no et posa tan nerviós, o sí, eh? Mm. Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
1: sí,
0: on han passat Guimarà, Domènech i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
1: No.
0: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen 15 presidentes?
1: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades, i que l'estan reanimant, no? Costa, sí. Bueno, mira, jo, després de 160 anys, i encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents, i aquestes entitats tan envellides, els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
0: I més obertes, no?, també?
1: I obrir-les. És sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem de la migració, no?
0: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
1: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu. Ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment. De moment l'hem fet sostenible, i han entrat 400 joves, saps?
0: Molt bé.
1: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir, i fora de Catalunya, a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, eh? Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Vens? Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
0: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
1: Hem rebut garrotades, eh?
0: Sí.
1: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat

0: diputada de la societat civil que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs hi ha un moment de baix.
1: Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els joves?
0: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
1: Sí.
0: És a dir, sí, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor, és que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte. I es posa en dubte Europa.
1: No, no.
0: Per favor, es posen en dubte els puntals...
1: Els valors, sí.
0: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la barbària.
1: Espanya més negra. Eh? Sí, sí, sí. Espanya, l'Espanya més negra.
0: Sí, home, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
1: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
0: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
1: Sí, sí, en som uns quants.
0: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
1: Bueno, clar. Si és que és,
0: guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
1: Mala fam.
0: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot...
1: Fora.
0: Fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
1: Sí, sí,
0: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, penso que era el segle XIV, van morir tres quartes parts del país.
1: Sí, sí. Bueno,
0: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
1: Bueno,
0: què més volem?
1: Això també està passant ara.
0: A què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
1: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
0: Home,
1: hem de seguir apretant i atiant.
0: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre... De grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'art. Quants carnets portem a la butxaca tots nosaltres, No.
1: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
0: Quina vitalitat?
1: La que tens.
0: M'has agafat un dia que estic

0: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
1: No, la vida... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen...
0: TDAH?
1: Sí, perquè jo de petita m'avorria molt l'escola i sempre estava... Si necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
0: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
1: Sí,
0: i...
1: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu,
0: Estic
1: una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill del cinema Texas, que
0: Texas,
1: només fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
0: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
1: El que em fa aixecar cada matí és que... és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
0: O sigui, et van atiant a tu també, no?
1: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
0: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
1: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
0: Bueno...
1: Una garrotada.
0: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
1: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
0: I això és el secret?
1: Què?
0: Aquest és el secret per mantenir-se
1: actiu? No sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava. I ara freno, m'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir, i això sí que ha canviat.
0: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
1: Ah, sí, sí.
0: L'endemà...
1: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard, i això ja no ho aguanto.
0: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un...
1: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. O sigui, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
0: Per tant, que estigués dispersa,
1: no
0: oberta d'ulls.
1: Sí.
0: Obris els ulls.
1: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
0: No ho lograrem que freni.
1: No, no, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant, sinó com una mica més...
0: Més pausat.
1: Més asserenat.
0: Més asserenat.
1: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
0: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat com sempre un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-ho.
1: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
0: Pues hi serem.
1: I estem fent un club de català per migrants que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
0: Ben fet.
1: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
0: Acollir.
1: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració inclusiva, cohesionadora
0: i meravellosa.
1: I en català.
0: Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan
1: a
0: vulguis.
1: Vosaltres.
0: Gràcies.
1: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
0: Un dia més i contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història les ha... li els hi ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
0: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica perquè...
0: Meravellosa també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès, no. Elisabeth Vigée-Lebrun,
0: vale.
2: Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
0: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora, perquè normalment els pintors acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art, històricament, s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment. És a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets. En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
0: Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
2: No, perquè a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que a més les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
0: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
0: condició feble,
2: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Abigail Ebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
0: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
0: sembla... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones que en el segle XIX era aberrant, no el següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
0: Doncs és a dir, perdona, que és que avui llegit avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
0: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs deia, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs com deia, ella va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja.
0: I tenia,
2: tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
0: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
0: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
0: sí, hi ha fotografies,
2: que hi ha al final de la seva època, el 1880 o així, ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
0: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
0: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
0: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
0: És el que estava pensant, la Nancy,
2: exacte,
0: la Merceditas, no?
2: I I això, ella va viure al Castell de Vall els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta, aquesta pintora també americana, i va viure a la Mar de Feliç, i ja la, el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugenia de Montijo, la dona del Napoleó III,
0: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
0: L'única dona en aquell moment.
2: L'única dona en aquell moment artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
0: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que el Thyssen de Madrid també n'hi ha algun, el Met. O sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
0: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
0: perquè graciós,
2: durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, poc, zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
0: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una actriu, una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent... Doncs...
0: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant, i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
0: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
0: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia
2: del Principal de los Libros.
0: Jo, gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
0: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació. Sense efectes secundaris.

0: És mitjanit.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende. Això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica, que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical, que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un tamacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a l'història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, sí. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatania Edicions, que per aquí vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga, apuntat.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. No. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. Mm. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està perfecte, tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxita Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No, no, no.
1: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és
1: que, si voleu...
0: No? Tilitxo 83.
1: Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
0: Clar,
1: i és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
1: Vinga,
0: i ens donen tantes idees. Sí.
1: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, eh? No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant en ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fusellatge estret com ample, inclòs els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
0: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU Lleida després pel que fa a més qüestions d'actualitat i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Seguim parlant d'incendis.
8: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
9: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
8: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
8: Doncs
0: Carme,
8: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
8: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
8: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrallo d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
8: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
8: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
8: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació... Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà a Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet, és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i

0: N'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
1: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas lo que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant, i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
0: sí,
1: vale?
0: El calibre, mida, no?
1: El calibre, correcte, ben dit. El calibre, pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
0: vale,
1: s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
0: Vale, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
1: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixaves la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que ja sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, bueno, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
0: Sí.
1: Això, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
0: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
1: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també, però que també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Però a veure, és això.
0: Clar.
1: No diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
0: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
1: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa, o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim no puc dir noms, vale? Amb una ferreteria 100 tornillos

0: se sàpiga el cost que valen aquests tornillos i dient-li lo de la ferreteria. Bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val en platonà, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Clar. Perquè... si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no...
1: Si voleu bé, si no, també.
0: I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... quan fan aquest joc les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa la fruita és lo... perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... dic al nord d'Europa perquè sempre... vale? A Europa fa calor... la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, perquè hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
0: Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
0: Nosaltres... i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc, o estimem la pagesia, ja no es respectem, l'estimem. Què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu, vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, no 100, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no ha sortit en el faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. No, que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
0: sí,
1: no? Cura.
0: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan sortim
1: clar,
0: els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui, veiem si hi ha una columna de focs. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sufocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia, vull dir, que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
0: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels aranzels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, no. O com es viu això?
0: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'aranzels és Mercosur, ¿vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
0: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, ni podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha, els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, amb aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
2: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
0: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem... Bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans es preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Aril, la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que, lluny de córrer el perill de desaparèixer, evidentment l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió, de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
2: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, clic-clic-clic-clic, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura, i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia.
2: On estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot quatre gotes.
2: Per ostres, quin
7: luxe. Molt agraïts.
2: Quin
7: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
2: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant l'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt, i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
7: que monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte, que de fet ja vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho,
8: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill. I bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres i tot això pues, acompanyat de vins raïmat que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format
7: obert, no?
8: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
7: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com acabes de dir, Laura.
7: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format, perquè no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
7: Obriu de dijous a?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones, de més de 10 persones, que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
7: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes, perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
2: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
7: Jesús, això
2: Jesús,
7: és més aviat raïmat, no?
2: Sí, no? A tu t'arriba envasat el vi, ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí. No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuix el primer raïm fins que cuix l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
2: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, el xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
2: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
7: Gràcies i salut.
2: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que si, sobretot si vas amb una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. Molt és de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a
1: literalment,
0: no?
1: sí, correcte, sí, és així, pobrinya. És així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de
1: gats
0: ja parlem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt.
1: Queda pendentíssim.
0: Sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus,
0: guai,
1: no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: Que guai,
1: sí.
0: A més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha petat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat,
0: sempre dic
1: que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què t'estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous.
1: Oh.
0: És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale?
1: Sí.
0: És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès i saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès super fàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic, però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres
1: quina
0: i quantes.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcils, si pilleu en anglès, millor, perquè més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja està.
1: Que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i bé, des d'aquí, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs,
1: i jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu al número de WhatsApp un comentari o un àudio, que veureu al WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, li hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat a Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a correr. Paso gallina, hoy paso mi niño.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Per a una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps amb llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França, que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort, de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors realment és un llibre que té, sobretot el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes ho veus, i més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt, jo crec que us pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tot hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval, diguem-ne, l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja. Clar, clar. I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, tot ben, no. ben guardat o no, no, però dic, per jugar.
0: Ni el llences a la platja, perquè clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és
7: una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar, o sigui, quan tu vas a esport de competició ja estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força, o sigui, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt.
7: I... Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat, de fet has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que... Hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya, de fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi han per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres, i per tant resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí, i de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips, es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles, salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
7: Ja, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no, penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I...
7: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí, sí, sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Eh? Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
7: que fas. Com l'agafaries? El
8: tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: és molt

0: I el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i, ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I fas un torneig, i et coneixes a més gent, i va ser una cosa entrant...
1: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee, a nivell de competició? Com els descriuries?
0: Home, a veure, trobes de tot, no? Sí. Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
2: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
0: Exacte. Sí, per exemple, jo si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
2: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
0: Estats Units i Canadà. Són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Només per intentar entrar a l'equip. 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
2: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
0: Sí.
2: Són retransmeses.
0: Sí.
2: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
0: Campionats d'Europa Sèniors de Club a Sardenya, al setembre, finals de setembre.
2: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
0: Moltes gràcies.
2: David Cubota, gràcies.
0: Gràcies.
2: Núria, mira, t'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees,
3: sí.
2: Quan acabis el programa a les 11 t'esperem aquí, si vols.
1: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga,
2: sí.
1: Ara quan acabi a les 11,
2: fantàstic.
1: Baixo. Gràcies,
2: bé,
1: a David Virgili. Gràcies.
2: Que vagi bé, a reveure.
4: Obert per vacances.
1: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total, que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
5: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
7: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements. La natura es comporta

0: diferent i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació i això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
1: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
0: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, lo ideal és preveure, no veure les de la teva terrassa tu allà sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipsi que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa? Tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
1: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
0: Un horitzó molt clar. Has de ser un posto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estén de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobres al voltant.
1: Clar, ha parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
0: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania, aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units i són més espontàneos. espontànies, eh? Potser ja veurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
1: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això és, pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
0: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats, malament res, molt més complicat, eh? Però, bueno, no deixa ser una mica una la reacció a aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones és cert que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
1: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
0: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veiem que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que sé que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és no havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total que serà visible des del Mediterrani.
1: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani, no?
0: Des
1: del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
0: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
1: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 10:45 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consell simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
4: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
5: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
7: Josep Estanyol, veterinari.
6: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
8: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
7: Gerard Estabanell, educador caní.
8: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal. Depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
9: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
7: Quico Valtrons, instructor caní.
9: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que són gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
4: Amb el pallatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
10: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
7: Marta Ferrés, perruquera canina.
10: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
11: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
7: Marc Sánchez, esteticista canina.
11: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. Quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo, rentem primer, encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
10: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si s'han brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
11: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
10: També els gossos és una mica com els nens, i els propietaris els hi prenen una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
5: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
5: Obert per vacances.
3: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
12: Correcte.
3: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
12: No, exactament, anava a dir.
3: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes
12: unions. Fusions.
3: Sí.
12: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
3: Diferent de tot, sí, sí.
12: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
13: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets de LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
3: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
12: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també a persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
3: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas?
12: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
3: Mm-hmm. I encara que veiem més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
12: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu, d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
3: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
12: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
3: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
12: Adéu, fins demà.

0: amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria,
0: sí.
1: Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora. Ostres, tu. És que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili. Sí, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxarro, eh? Un toixo gran, no? Però,
1: no creguis, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Bé, això passa.
1: Sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol sí. Que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
0: Oh.
1: I jo aquí...
0: Clar,
1: aquí
0: porta,
1: li sumo.
0: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira, és que, clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això que t'ho he escoltat i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí. Jo estic just allà. Jo crec,
0: tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Sufi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò pel coet, amb el coet enganxat.
1: Sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt saludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1997. Clonatge.
10: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
7: Maria Navas.
11: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
4: La xarxa de comunicació local.
0: De 9 a 11 del matí, durant tot l'estiu. Obert per vacances. Escolta'ns a la teva ràdio local.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
4: Nom.
0: Generosa Cortina Roig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
4: Matrícula.
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota. La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen, bàsicament, doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
1: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història ja de molt gran a la residència on va passar els seus últims anys.
2: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
0: Un pellerot no és res més que un drapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
1: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
0: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
2: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
0: La generosa cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci